0: Hem sentit la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren les sopranos Sandrine Pio i Anne-Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frédéric Caton, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigia Emmanuel Cribin.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra programació continua amb la sonata per a piano número 2 en si bemoll menor, opus 35 de Frédéric Chopin, que sentirem interpretada pel pianista Llorenç Rebaud.

Aquesta era la sonata per a piano número 2 en si bemoll menor, opus 35 de Frédéric Chopin, i l'hem sentit en la versió del pianista Laurent Rebaud.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el motet Inclina Domine Aurem Tuam, de Cristóbal de Morales, que ens interpreten els membres del conjunt Música Ficta que dirigeix Raúl Malla Vivarrena.

0: Catalunya Música.
1: De la música incidental que Edvard Grieg va escriure per al Peer Gynt de Henrik Ibsen, en sentirem ara mateix la primera suite de concert. És l'opus 46 de Grieg i la interpreta l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, dirigida per S.P.K. Salonen.

0: Aquesta era la primera de les suites orquestrals de la música incidental per al Peer Gynt, música d'Edvard Grieg escrita per acompanyar el text teatral de Henrik Ibsen. Sentíem la música de Grieg, interpretada per l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, dirigida per S.P.K. Salonen.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua ara amb l'acte tercer de l'oratori Dèbora, de Georg Friedrich Händel. El centrem interpretat per les sopranos Elisabeth Schöll i Natasha Ducré, el contratenor Lorenz Zazó, la contralt Eva Volak i el tenor Knut Schoch, amb els Junge Cantorai i l'Orquestra Barroca de Frankfurt, dirigits per Joachim Carlos Martini.

Acabem de sentir l'acte tercer de l'oratori dramàtic Dèbora, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets han estat les sopranos Elisabeth Schell i Natasha Ducré, el contratenor Laurence Zazo, la contralt Eva Wolak i el tenor Knut Schoch, amb els Junge Cantorai i l'orquestra barroca de Frankfurt dirigits per Joachim Carlos Martini.

0: Catalunya Música.
1: A continuació sentirem el concert per a violoncel i orquestra en do major, un concert d'Arthur Honegger que interpreta el violoncel·lista Mstislav Rostropovich amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Ken Nagano.

0: Era el violoncel·lista Mstislav Rostropovich que, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Londres, que dirigia Ken Nagano, interpretava el concert per a violoncel i orquestra en do major, el que porta el número 72 al catàleg d'Arthur Honegger.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra selecció, us convidem a sentir les danses eslaves de l'Opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarský, piano a quatre mans.

0: Hem sentit les danses eslaves opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarský, piano a quatre mans.
1: Nocturn.
2: Johannes Brahms és l'autor del quintet de corda número 2 en sol major, opus 111, que sentirem a continuació. El Belsia Quartet interpreta aquesta partitura amb Tomáš Kakuča com a segon viola.

El que sentíem és el quintet de corda número 2 en sol major, opus 111 de Johannes Brahms, en la versió del quartet Belsia, amb Thomas Kakushka com a segon viola.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la rapsòdia hebraica per violoncel i orquestra Shlomo, d'Ernest Bloch. Els intèrprets són Pierre Fournier, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Alfred Wallstein.

0: Hem sentit la rapsòdia hebraica per violoncel i orquestra Shlomo, d'Ernest Bloch, interpretada per Pierre Fournier, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Alfred Wallenstein.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Nikolai Rimsky-Korsakov és l'autor de la sinfonia que sentirem tot seguit a la Sintonia de Catalunya Música. És la seva sinfonia número 1, l'Opus 1, en la tonalitat de mi menor, i la interpreta l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Yevgeny Svyatlanov.

0: Hem sentit la sinfonia número 1 en mi menor, l'opus 1 de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretada per l'Orquestra Nacional de Rússia que dirigia Yevgeny Svyatlanov.
1: Catalunya Música.
2: Sentim ara el pianista Robert Taub interpretant la sonata per piano número 1, opus 6, d'Alexander Scriabin.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnació de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Del compositor Jan Sibelius us convidem ara a sentir la Simfonia número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924. Ens acompanya la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: És la sinfonia número 7 en do major, opus 105, de Jan Sibelius. Ens acompanyava la Filharmonia Orquestra, dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Us proposem de sentir a continuació la balada Opus 2, número 2 de Carl Loewe, Herr Olof, Senyor Olof, una balada que Thomas Quasthoff interpreta al costat del pianista Justus Zeien.

En la veu del baix baríton Thomas Quasthoff, amb l'acompanyament del pianista Justus Zeyen, sentíem la balada Senyor Olof, Herr Olof, balada opus 2, número 2, de Carl Loewe.

0: És el concerto grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Yona Braun.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Amb una cançó de Henry Purcell continua la programació de Catalunya Música d'avui amb la melodia O Solitude, My Sweetest Choice, o Solitud, la meva dolça elecció, una cançó catalogada per Zimmerman amb el número 406 i que sentim interpretada pel contratenor Gerard Lesne amb l'acompanyament del conjunt instrumental Il Seminario Musicale.

0: El contratenor Gerald Lesner, amb l'acompanyament d'Il Seminario Musicale, oferia la versió d'aquesta melodia de Henry Purcell, Oh Solitude, My Sweetest Choice, o Oh, Solitud, la meva dolça elecció.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnation de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja ens hi torneu a tenir. Tornem a compartir un matí més amb ganes de ser una mica l'excusa perquè us desconnecteu de la realitat contundent del nostre temps i us connecteu amb el món de la música. I així ens anem passejant per tota una sèrie d'obres que ens ajudin a empènyer un nou dia amb un somriure d'orella a orella, malgrat que en algunes ocasions el repertori pugui ser més o menys seriós. També és veritat que ens agrada de mica en mica i sense pressa anar configurant el que podríem definir com una mena de manual del bon melòman. I en aquest manual s'inclou conèixer o retrobar els compositors que estimem, que ens agraden, que són els inqüestionables, però també al costat aquells compositors i compositores que potser no han tingut, diguem-ne, tanta fortuna, però que val molt la pena descobrir-los. I si més no, també un altre aspecte interessant és al voltant de tots aquests compositors, els més o menys coneguts, l'entorn geogràfic en el qual es va desplegar la seva música i el moment històric que s'hi va viure. I totes aquestes coses ens ajuden, en definitiva, a entendre una mica millor el context i el perquè de moltes d'aquestes músiques que anem compartint. I, per tant, ja podeu obrir la llibreta manual del bon melòman, perquè avui us parlarem del panorama operístic de París al segle XIX. I és que, just a la segona meitat del segle XIX, en els temps de Napoleó III, l'anomenat Segon Imperi, el primer imperi havia estat el tiet de Napoleó III, que era Napoleó I, el Napoleó més militar, per entendre'ns, no? Doncs bé, en aquesta etapa, en aquesta segona meitat del segle XIX, a París, essencialment, hi havia una gran atracció pel que era el món de l'òpera. I l'activitat principal operística es va repartir, sobretot, entre tres teatres. Primer, l'Òpera de París, el més seriós de tots. Després, arriba l'Òpera Còmica, que estaria una mica a l'altre extrem. I just allà al mig, podríem posar-hi el Teatre Líric, que a l'època de Napoleó III es deia Teatre Líric Imperial. Aquest teatre estava situat a la plaça del Châtelet, molt a prop del riu Sena. Aquest teatre es va inaugurar el 20 de febrer de 1847, un any abans que comencés a governar Napoleó III. I aquest teatre va estar funcionant fins que es va cremar el 1871, just poc després de la guerra franco-prussiana, amb la qual ja sabeu que es va acabar el Segon Imperi. Va ser arran d'aquesta guerra que Napoleó III va quedar destituït. Doncs entre aquests teatres, diguem que es van repartir una mica el protagonisme de l'escena operística. Degut a què? A l'òpera, el teatre més important de tots, l'empresari era reaci a estrenar títols nous, preferia fer-hi interpretar títols ja coneguts per així garantir-se l'assistència del perfil, avui diríem el target de públic que tenien en aquell moment. Bàsicament, la majoria eren membres de la burgesia parisenca, de l'alta societat parisenca, poc disposats a descobrir experiments nous, ho diem així amb un to una mica despectiu. Per tant, qualsevol compositor jove que volgués obrir-se camí en el món de l'òpera o havia d'anar a l'òpera còmic o havia d'anar al Teatre Líric. I avui ens quedarem en el Teatre Líric. Recordem-ho, inaugurat el 1847. I vet aquí que en aquest Teatre Líric va ser on es van començar a estrenar algunes de les òperes dels compositors, entre cometes, joves més importants del moment, i que després algunes de les quals trobarien un segon camí a l'Òpera de París, però un cop ja s'havien estrenat amb èxit a l'Òpera Lírica, al Teatre Líric. La primera gran òpera que es va estrenar en el Teatre Líric de París va ser l'any 1852, concretament el 4 de setembre. Era l'òpera Si j'étais roi, del compositor Adolf Adam. Era el primer títol important que s'hi estrenava i, vaja, va ser tot un èxit. Nosaltres, d'aquesta òpera, Sujet Terroir, Si jo fos rei, ens sentim l'obertura.

0: Aquesta era l'obertura de la primera gran òpera exitosa que es va estrenar al Teatre Líric de París. Va ser l'any 1852, quan feia 5 anys que s'havia inaugurat. Era l'obertura de l'òpera Si j'étais roi, Si jo fos rei. L'hem pogut sentir interpretada en una gravació ja amb una certa solera, com heu pogut comprovar, interpretada per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Richard Blegou. La música d'Adolf Adam avui ens ha permès engegar el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Sí, perquè avui estem abordant un tema així com molt seriós, que és precisament les òperes que es van interpretar durant l'existència del Teatre Líric de París, recordeu, inaugurat el 1847 i que es va cremar el 1871. Són molt pocs anys, és veritat, però els títols de les òperes que s'hi van interpretar són prou significatius com perquè avui se'ns hagués acudit de fer com una passejada per alguns fragments d'aquestes òperes. Per exemple, una òpera avui pràcticament oblidada que es va interpretar en aquest cèlebre teatre de París va ser Els dragons de Villars. Era una òpera d'un compositor avui pràcticament oblidat. Era Aimé Meillard. Aimé Meillard havia nascut a Montpellier. Després de 2 anys a Itàlia, va assolir una gran popularitat a França. Sembla que l'argument de l'òpera que sentirem tot seguit, Les dragons de Villars, Els dragons de Villars, s'inspirava en una narració de l'escriptora George Sand. Sí, efectivament, la que va ser nòvia de Frédéric Chopin. La història és la titulada La petite fadette, La petita fadeta. Els responsables del teatre van dubtar de la viabilitat d'aquella partitura. Es va arribar, però, a estrenar el 1856 i, oh, sorpresa, en 7 anys se'n van fer 150 representacions.

Una òpera pràcticament oblidada i que estem gairebé segurs que us ha fet passar aquests darrers minuts. D'allò més bé era la soprano Huguette Tourangeau al costat de l'orquestra de la Suïssa francòfona, la Suite Romande, dirigits per Richard Banning, interpretant aquesta simpàtica ària il même espoir charmant. Ell m'estima, ell m'estima, esperança encantadora. Música del compositor Aimé Meillard, un compositor que probablement us soni ben poc, i l'òpera es va titular Les Dragons de Villars, Els Dragons de Villars, una òpera que hem pogut sentir, que es va estrenar l'any 1856 al Teatre Líric de París. I, oh sorpresa, endevineu quina òpera s'estrenava en aquest mateix teatre parisenc 3 anys després, el 1859? Doncs sí, efectivament, l'òpera Faust de Charles Gounod. Aquesta òpera no es van atrevir a estrenar-la a l'Òpera de París, però l'atzar va fer que l'èxit que va tenir el Teatre Líric fos tan gran que finalment els empresaris de l'Òpera de París van dir: ostres, doncs sí, eliminarem les parts parlades que hi havia a la versió original, les convertirem en recitatius i aleshores la interpretarem a l'Òpera de París. I, ironies del destí, avui és de les òperes més interpretades estadísticament de l'Òpera de París. Vet aquí, doncs, aquest Faust de Charles Gounod, del qual tot seguit ens sentim un tast.

joveníssima Victòria dels Àngels, fent de Margarita en aquesta òpera preciosa, l'òpera Faust de Charles Gounod, una òpera que, ja sabeu, s'estrenava al Teatre Líric de París, una de les grandíssimes estrenes del Teatre Líric de París l'any 1859, concretament el 19 de març. Hem sentit aquesta famosa escena de l'àrea de les joies, Jury de Mevoir si belle en ce miroir, o, si ho preferiu, els aimants dels còmics, l'àrea de la Castafiore de Tintín, l'àrea que aquest personatge del cèlebre còmic francès sempre interpreta totes les edicions de les aventures de Tintín. Vet aquí, doncs, o potser hauríem de dir tant. Seguim amb més òperes estrenades en el Teatre Líric de París. Just l'any següent, i després de l'èxit que ja havia obtingut aquesta òpera Faust, Charles Gounod va tenir l'oportunitat d'estrenar un segon títol. Va ser l'òpera còmica Philémon et Bossy. Aquesta òpera s'estrenava el 18 de febrer. Estava escrita a partir d'un text de Jules Barbier i Michel Carré. L'obra explica la història de Philémon i Bossy, una parella d'ancians que viuen humilment i amb gran amor mutu. Els déus Júpiter i Vulcà visiten la Terra disfressats i troben l'hospitalitat en la seva cabana. Com a recompensa, els déus ofereixen joventut eterna a la parella, però un regal així, ja sabeu, regal enverinat perquè provoca conflictes. La joventut desperta temptacions i gelosies, fins que finalment la parella decideix renunciar als plaers mundans i mantenir-se fidels al seu amor i a la vida senzilla. Una història còmica, però amb reflexió inclosa, de la qual tot seguit en podrem sentir unes escenes de l'acte segon.

Acabem de sentir aquests fragments de l'acte segon de l'òpera còmica Philemon et Baucis del 1860 del compositor Charles Gounod, un any després de l'estrena de l'òpera Faust. Hem pogut sentir a Marion Grange i Eric Martin Bonnet al costat del cor de l'òpera de Tours i l'orquestra simfònica de la regió del centre Vall del Loira, dirigits per Benjamin Plonier. Avui, resseguint el que són les òperes que es van estrenar al Teatre Líric de París. I seguim ara, després de sentir aquests dos títols prou cèlebres, especialment l'òpera Faust, que després tindria vida pròpia, seguim amb un altre títol que també s'estrenava just en aquell moment, el 1863, per ser més exactes. Ens referim a l'òpera Les Troyens, Els Troians, d'Héctor Berlioz, inspirada en l'Eneida de Virgili. Berlioz hi havia estat treballant uns anys abans, entre 1856 i 1858. Era l'òpera més gran i més ambiciosa que havia escrit i es va estrenar el 1863, efectivament, al Teatre Líric, però molt retallada. De fet, sabem que Berlioz mai va poder sentir completa aquesta òpera, Els Troians, en tota la seva vida. De fet, moriria no gaires anys després. Disposem-nos a sentir un fragment dels Troians de Berlioz. Sentirem O Blonde Serre.

Deliciosa ària de l'acte quart de l'òpera Les Troyens, Els Troians, d'Héctor Berlioz, o Blonde Cerès, que ens interpretava Juan Diego Flórez al costat de l'orquestra del Teatro Comunale de Bologna, dirigits per Roberto Abbado. Avui resseguint totes aquestes òperes que es van estrenar al Teatre Líric de París. Pocs anys d'història, perquè ja sabeu, s'inaugura el 1847 i es va cremar el 1871. Estem parlant de 20 i pocs anys que van permetre que tots aquests títols que avui estem compartint esdevinguessin pàgines de referència de la història d'aquest teatre de vida efímera però intensa. Una òpera que s'estrenava el mateix any que Els Troians de Berlioz va ser ni més ni menys que Els Pescadors de Perles de Georges Bizet. Aquesta òpera la va escriure abans de fer 25 anys Georges Bizet, que de fet havia tingut un inici musical força prematur. No hem d'oblidar que el seu pare era professor de cant i la seva mare pianista. Vet aquí, doncs, que aquesta òpera, Els Pescadors de Perles, una història de dos homes pescadors de perles al llunyà Orient que s'enamoren de la mateixa noia, inclou fragments preciosos. Si no, escolteu això.

Deliciosa ària, per favor, d'aquesta òpera Els pescadors de perles, una de les àries esperades, aquesta ària que apareix a l'acte primer. Rolando Villazón ens interpretava J'ai cru entendre encore al costat de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigits per Michel Plasson. La música de Georges Bizet s'estrenava l'any 1863 al Teatre Líric, aquesta òpera, Els pescadors de perles, i 4 anys més tard, la següent òpera que va escriure també es va estrenar en aquest teatre, La bonica noia de Perth, La jolie fille de Perth, inspirada en una novel·la de l'escriptor escocès Walter Scott. Així doncs, d'aquesta òpera també en sentim un tast, aquesta A la voix d'un amant fidèle. Una delícia.

Una ària que apareix a l'acte segon de l'òpera La Jolie Fille de Perth, La bonica noia de Perth. Aquesta població escocesa està inspirada en una novel·la de Walter Scott i vet aquí aquesta ària A la Voix de Mon Fidèle, que sentíem en la veu de Juan Diego Flórez, al costat de l'orquestra del Teatre Comunale de Bologna, dirigits per Roberto Abbado, la segona òpera que Bizet estrenava al Teatre Líric, i després ja vindria Carmen. El problema és que quan es va estrenar Carmen, el Teatre Líric ja s'havia incendiat i, per tant, Bizet va haver d'estrenar Carmen a l'Òpera Còmica, cosa que tampoc li va acabar de quadrar massa en el públic. No van entendre que una òpera com Carmen s'estrenés allà. Però vaja, aquesta òpera, La bonica noia de Perth, estrenada el 1867, va ser pràcticament contemporània d'una altra òpera que també s'hi va estrenar, que ens torna altre cop al primer temps el compositor Charles Gounod. El 1867, el mateix any de La bonica noia de Perth, Gounod estrenava Romeu i Julieta. Aquí teniu l'ària Jo vull viure en el somni, Je veux vivre dans le rêve.

Està clar que Gounod es va picar l'ullet a si mateix. Si abans sentíem l'ària de les joies de Faust, està clar que aquesta ària és una picada d'ull a l'ària de les joies. És l'ària Je veux vivre dans le rêve, jo vull viure en el somni, que apareix a l'acte primer de l'òpera Romeu i Julieta. Aquí la soprano era Nathalie Dessé amb l'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa de Llenguadoc, dirigits per Michel Plasson. Avui, amb aquestes òperes estrenades al Teatre Líric, la que va venir tot seguit va ser l'òpera titulada Hamlet, del compositor Ambroise Thomas. Entrem ja en un moment d'apèndix del nostre programa d'avui, del nostre primer temps. Ambroise Thomas és un compositor que precisament en aquesta òpera hi va introduir per primera vegada un saxo, cosa que va fer famosa aquesta òpera. El saxo era un instrument que s'havia inventat feia molt poc, un senyor d'origen belga que es deia Adolf Sax. Bé, nosaltres sentirem l'ària on no apareix el saxo. Sentirem l'ària Pâle et Blonde d'aquesta òpera, Hamlet, o Hamlet, com vulgueu dir-ho, en francès seria Hamlet, d'Ambroise Thomas.

Aquesta òpera que acabem de sentir, Hamlet o Hamlet, del compositor francès Ambroise Thomas, no es va estrenar en el Teatre Líric, sinó que ja es va estrenar directament a l'Òpera de París, quan estava en el carrer Le Pelletier. Aquesta òpera de París, on s'estrenava l'òpera esmentada inspirada en el Hamlet de Shakespeare. L'ària que hem pogut sentir era l'ària Pâle et Blonde, també coneguda com l'ària de la bogeria d'Ofèlia, de la protagonista femenina. Aquí Ofèlia era Sabine de Viel, que cantava al costat de l'orquestra dels Camps Elisis de París, dirigits per Louis Langres. La música d'Ambroise Thomas, que a més, Ambroise Thomas va ser famós perquè en aquesta mateixa òpera, ja ho hem dit abans, s'hi incluïa un obligat de saxo, que no era just el moment que us hem proposat. I per completar aquest recorregut d'òperes franceses estrenades al Teatre Líric, ja us hem dit que estem en terreny d'apèndix. El que farem ara és sentir una òpera que es va estrenar posteriorment a l'incendi, que va acabar definitivament amb el Teatre Líric l'any 1871. Per cert, com a anècdota, aquest teatre es va reconstruir. Se li va posar un nou nom, Théâtre de la Ville, i ja mai més s'hi va representar òpera. Curiositats del destí. La que sentirem, l'Acmé, es va estrenar a l'Òpera Còmica, a la Sala Favart, el 14 d'abril de 1883. I si hi ha un fragment conegut i esperat, sens dubte, és aquest duet.

0: Ens hem passejat contemplant el paisatge de la mà d'aquests dos personatges, d'aquestes dues sopranos, en aquest cas, René Fleming i Susan Graham, al costat de l'Orquestra Filharmonia, dirigits per Sébastien Lanlessing. El duet de l'acte primer de l'òpera, L'Acmé, d'Homme et Peu le Jasmin, també conegut com el duet de les flors. Leo Delibes era l'autor d'aquesta òpera, que avui ens ha permès tancar una selecció que ha estat una excusa per oferir-vos una sèrie de fragments d'òperes que es van estrenar majoritàriament al Teatre Líric de París durant els 24 anys de la seva existència. I hem afegit un parell de fragments més, com aquesta òpera L'Acmé, que es va estrenar a l'Òpera Còmic després de l'incendi del Teatre Líric. Una excusa per sentir òpera francesa d'una bellesa extraordinària.
1: El primer temps.
0: I completarem el primer temps amb la música de Jan Sibelius. El 19 de febrer de 1923, l'Orquestra Filharmònica de Helsinki, sota la direcció del mateix compositor, estrenava la que havia de ser la seva penúltima sinfonia. De fet, si haguéssim de fer cas als rumors que van córrer fins a la mort de Sibelius, aquesta hauria sigut l'antepenúltima, perquè sempre es va estar esperant una vuitena sinfonia de Sibelius, però aquesta sinfonia no va arribar mai. Fins i tot s'ha especulat on poden ser els esbossos, dels quals fins i tot Sibelius n'havia arribat a parlar. Potser els va destruir abans de morir? Sigui com sigui, només tenim 7 sinfonies del compositor finlandès, i aquesta, la número 6, opus 104, una pàgina en 4 moviments, Sibelius la va escriure entre 1914 i 1923, que va ser quan es va estrenar. El compositor la va definir com una aigua de font freda, en oposició al que ell deia que eren còctels contemporanis, una referència a la tendència cap a una certa modernitat que va sorgir en la música de la postguerra i que el compositor no va compartir mai. Sibelius sempre es va mantenir en un llenguatge postromàntic de profund segell cultural finlandès, òbviament. Fins i tot en el seu diari anota, quan comença a treballar en aquesta sinfonia: tinc la intenció de deixar que els pensaments musicals i el seu desenvolupament determinin la seva pròpia forma a la meva ànima.

0: Contemplant el paisatge finlandès des de la casa on vivia retirat Sibelius en aquell moment, estem parlant ja de finals de la dècada de 1910, principis de 1920, la casa de Järvenpää, a uns quants quilòmetres de Helsinki. Allà va escriure aquesta sisena sinfonia que s'estrenava el 19 de febrer de 1923. Així, amb aquest primer moviment, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis, acomiadem avui a l'Escandinava el nostre primer temps. Però ja sabeu que hi tornarem demà ben d'hora, ben d'hora, i com sempre us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia, bona hora, benvinguts al So de Cobla d'avui dissabte 6 de juny. A Catalunya Música, una bona hora de música per a Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles, bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: I amb l'Albert Joder, els controls i vies de so. Avui anem de concert.
2: Sí, i un de ben recent. Avui repassarem el concert que dissabte passat es va celebrar a la Garriga per proclamar les sardanes premiades amb els Premis Preludi.

0: Uns premis Preludi que tenien aquesta sintonia que estem escoltant, de Jordi Molina, precisament, i que obrien tots els podcasts i obrien aquests concursos.
1: I uns premis que venen a substituir el concurs de la Sardana de l'Any, un certamen que buscava premiar les peces més populars, estrenades l'any anterior.
0: Bé, aquesta vegada

0: Avui escoltarem les sardanes finalistes de cada categoria, el Premi de l'Audiència, el musical i el musical jove, per compositors de menys de 30 anys.
1: I que és precisament per on comencem. La sardana guanyadora d'aquesta categoria va ser la sardana País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, que arribava a la final juntament amb Aurora Vicentini i Carles Alcaire.
2: Martí Delgado es mostrava així de satisfet.
3: Simplement donaré gràcies, que em sento ara molt agraït al públic, per l'organització i que per molts anys puguin seguir aquests premis. Que espero que, o sigui, l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú i tot el que fem és, doncs la música que fem, o sigui, és gràcies a l'entorn en el que estem, no? Llavors, és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
0: Escoltem, per tant, aquesta sardana guanyadora del Premi Preludi Musical Jove País d'Atzur i Or, de Martí Delgado.

0: Aquesta era País d'Atzur i Or, sardana de Martí Delgado, interpretada per la Cobla, la Principal de Llobregat i la direcció de Marcel Sabater.
1: Vols una tafaneria?
0: Exacte.
1: Martí Delgado, blanenc, molt jove, sardanes que ha anat guanyant els premis de composició de la Mirada en el Cel i que en aquest cas s'ha inspirat en melodies dels Pastorets de Blanes.
0: No et podies Martí estar toca... de dir-ho,
1: no, no.
0: Com a blanenc.
1: En Martí li toca dirigir la formació musical que acompanya els Pastorets i va dir, aquí tinc una beta.
0: Molt bé.
2: Se li va quedar l'inconscient.
1: Sí, sí, és el que tenen aquelles melodies. En fi, seguirem.
2: Escoltem ara les dues finalistes també al Premi Jove. En primer lloc, d'Aurora Vicentini, L'ombra de la claror. És la cobla principal del Llobregat sota la direcció de Marcel Sabater.

0: Aquesta que hem sentit és la sardana que tancava el podi de les finalistes amb el Premi Musical Jove de Carles Alcaide sota el far de Calella.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: I seguim, passem al premi Preludi del jurat. En aquest cas, un jurat, recordem, format per Antònia Ros Marbà, Xavier Pagès i Francesc Assú. Entre les peces que han participat al concurs, les tres finalistes són sardanes de Joan Druguet, Xavier Ventosa i Joan Josep Blai.
3: La peça que va escollir el jurat és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, composició que havia estrenat dedicada al seu company de files de la Cobla Sant Jordi durant molts anys, en Josep Antoni Sánchez, oient del so de cobla i amic.
0: Una abraçada des d'aquí, en Pep Antoni.
3: Sentim, doncs, Joan Druguet en el moment de rebre el premi.
4: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules i són, òbviament, d'agraïment, primer de tot al jurat, als membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. Agrair també a la Cobla, la principal del Llobregat, amb el seu director, en Marcel Sabater, per les seves interpretacions. I bé, al final, un premi musical no és com els premis o els concursos de carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït. I, òbviament, aquest premi és per tu, Josep Antoni.
2: Som-hi, doncs, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, amb la principal del Llobregat i la direcció de Marcel Sabater.

0: Aquesta que hem sentit és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, sardana guanyadora del Premi del Jurat en aquests Premis Preludi.
1: I les dues sardanes finalistes per la categoria musical dels Preludi les sentim tot seguit. Primer, a La forja d'un nou so, de Xavier Ventosa. Cal dir que amb la barítona de solista, amb Jordi Campos, seguida de La nit de les ànimes, amb la particular signatura de Joan Josep Blai.

0: Aquesta que hem sentit és la sardana per ordre a la forja d'un nou so de Xavier Ventosa amb la baritona en Jordi Campos, la interpretació així com la nit de les ànimes de Joan Josep Blai, dues sardanes, per tant, que arribaven en aquesta final dels Premis Preludi amb la interpretació de la Cobla, la principal del Llobregat, sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Que la Cobla t'acompanyi. El so de Cobla.
2: Sou a Catalunya Música, sou al so de Cobla, estem sentint la final dels Premis Preludi que se celebraven dissabte passat a la Garriga. Un certamen per trobar les principals peces per a Cobla estrenades durant l'any passat. I ara tancarem les sardanes premiades i reconegudes amb el Premi de l'Audiència, és a dir, el Premi Popular, on podien votar tots els qui eren a la Garriga, així com també l'Audiència.
3: Després de comptabilitzar 432 vots, el recompte final ha determinat que la sardana galanesa obtingués 891 punts, a Montserrat Caupena 866 i sardanistes muntanyencs 835 punts. És a dir, no molts punts de diferència.
0: Està clar. En tot cas, la sardana galanesa, que s'emportava el Premi Popular dels Premis Preludi, és d'Anna Abad.
4: Primer de tot, doncs, òbviament, aquest premi doncs, és de la Dolors Tona, que la tenim per aquí asseguda. I ella va ser inspiració, en Josep Maria em va saber transmetre molt bé com era. Jo simplement vaig fer de mediadora entre el que creia que havia de ser. I sí que voldria dedicar també aquest premi doncs, a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella. I també, això em costarà, perquè a l'anterior gala vaig dir que passava un context complicat. I és que quan jo escrivia aquesta sardana, la meva àvia marxava sense prendre-li el protagonisme a la Dolors, perquè jo la vaig fer pensant en ella. Aquesta sardana em va acompanyar, la meva àvia sé que m'acompanya, i també doncs, li dedico amb ella, i en Xavier també per haver escollit i detectat aquesta sardana entre tantes. A tots, òbviament en Lluís i en Jordi, jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, i tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb amics i amb tots les resta de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
0: Escoltem, per tant, galanesa, aquesta peça d'Anna Abad, que ara ens explicava. Premi Preludi a l'Audiència, és la principal de Llobregat, amb la direcció de Marcel Sabater.

0: Galanesa de Nevat, interpretada per la Cobla, la Principal del Llobregat i la direcció de Marcel Sabater.
1: I temps per sentir les dues sardanes finalistes al Premi de l'Audiència. Jordi Molina i Lluís Alcalà es classificaven també amb les seves composicions. Aquestes són A Montserrat Caupena i Sardanistes Muntanyencs, de Molina i Alcalà, respectivament.

0: sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà que sentíem just després de Montserrat Caupena de Jordi Molina, dues sardanes que es classificaven també en aquesta final del Premi de l'Audiència dels Premis Preludi.
1: Que la cobla t'acompanyi. El so de cobla.
2: I tanquem programa per avui on us hem ofert aquesta final de la primera edició dels Premis Preludi, el concurs musical i de l'Audiència que organitza Som Sardana i que us hem pogut oferir gràcies a l'enregistrament de la xarxa Més.
3: Nosaltres que tanquem el so de cobla i hem estat amb l'Albert Jodar als controls, Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant, tornarem la setmana vinent amb més so de cobla aquí a Catalunya Música.
0: Marxarem amb una sardana que també va sonar en aquest concert de dissabte passat amb aquests Premis Preludi, és Íntima, que més cal dir que va ballar a l'Esbar de Rubí. Així doncs, de Joaquim Serra amb el principal de Llobregat, sota la batuta de Marcel Sabater, Íntima. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnació de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, les fusions dels sons dels francesos Émile Parisien, el saxo-soprano, Vincent Peirani a l'acordió i Vincent Segal al violoncel, amb els del corista senegalès Balaké Sissoko, presenten el projecte Les Égarés en directe al Festival Jazz Bàltica 2025.
2: Sabies que els set de sons fem música en família?
0: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el capítol 429 del taller del Lutier, el programa sobre instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. Per avui us hem preparat un programa ben variadet. Començarem amb una conversa amb en Ramon Elias, el lutier del Tet. Més endavant serà en Xavier Pagès Corella qui ens porti els seus enfilalls, que avui dedicarà a les batutes. I acabarem amb en Jaume Llats, el manxaire, que ens vindrà a parlar de més coses del seu últim viatge a Xile. Un cop presentats, separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem començat el programa amb la música de Mozart, interpretada amb veus i també amb un instrument, el theremin, que es toca sense que hi hagi un contacte físic amb l'instrument. Era l'ària més coneguda de La reina de la nit, de l'òpera La flauta màgica, en l'arranjament que va preparar ja fa un temps la tereminista Carolina Aicht. Us hem deixat el vídeo d'on hem extret la banda sonora que acabeu d'escoltar a la llista de reproducció de YouTube que trobareu fàcilment si poseu en un cercador Músiques per començar el taller.

0: La música que vaig escoltar no l'havia oïda mai. La mateixa partita semblava que la sentia per primer cop. Des d'aleshores vaig començar a entendre Bach. Mestre Balló tenia una facilitat total per lligar i fer parlar l'instrument que jo mai no havia copsat enlloc.
1: Sang de violí, de Jaume Cabré.
2: Ramon Elias és el lutier del Tet, prop de Tàrrega. Allà hi viu i també hi té el seu taller. En Ramon és d'aquelles persones que ve de gust parlar-hi perquè sempre té coses interessants per explicar. L'última vegada que vam trobar-nos va ser a Igualada, a l'estudi del violinista Pep Massana. Aquell dia vam parlar de moltes coses, per exemple, del projecte El Violí Organista, que ja vam comentar en el seu moment al programa, i també de la dèria que té en Ramon per tocar nous instruments, més enllà del violí, que és el que va estudiar de jove. Us deixo amb aquella conversa, que anirà il·lustrada amb músiques on ell participa.

0: Ramon Elias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui no parlem d'instruments, diguem, no parlem del Ramon Elias Luthier,
1: no.
0: Sí que parlem d'instruments, però és que tu toques instruments.
1: Jo sí, jo sóc una miqueteta músic.
0: Una miqueteta molt.
1: Bueno, tota la vida havia estudiat violí amb la idea de ser violinista, fins que vaig veure que era millor que m'anés a estudiar de luthier, i llavors ara la música m'ha quedat com a afició i que m'hi dedico les meves hores, però vull dir, sóc músic una mica per gust, per disfrutar.
0: Però això està molt bé.
1: Sí, sí, sí, tant. A part et permet tocar els instruments que vulguis, perquè si poses una miqueteta d'hores, pues...
0: I no només de corda?
1: No, no només de corda. Fa 2 anys i mig o 3 vaig trobar una tuba d'ocasió per pocs diners, vaig dir, ho provarem, i llavors vaig veure que era la tuba la que tenia problemes i em vaig comprar una de més bona i actualment estic tocant la tuba amb el grup de

0: grallers de Tàrrega, els grallers de la Barra, i la veritat és que és molt divertit, és una activitat que, mira, et permet sortir, anar a fer cultura popular, balls de gegants, balls de nans, bastoners, trobades arreu de Catalunya, i és una manera de sortir, de veure país, i que em diverteixo molt.
1: Tu veus gralles, és habitual o no?
0: No, però un grup de gralles que tingui un baix guanya bastant. El nostre cas és bastant peculiar perquè també tenim un acordeó cromàtic.
1: Caram.
0: Que es penja un amplificador piles a l'esquena i llavors doncs dos, tres gralles, depèn del dia, acordeó, tuba i percussió. I ens sona una mica més ric i més ple que no dos gralles seques, saps? Així.
1: Clar, jo t'havia vist en acció tocant l'Estradi Roures. Què se n'ha fet, sí, de l'Estradi Roures?
0: L'Estradi Roures és una mica com el procés, està guardat a l'armari i sap greu, allà està. Si es torna a reviscolar el moviment independentista, tornarem a sortir al carrer i haurem de tornar a participar tots, perquè si el que volem és el que sabem, doncs ja haurem de tornar.
1: Però, en canvi, toques el contrabaix, això sí.
0: Toco el contrabaix perquè, just arran del procés que anàvem a tocar cada diumenge a Lledoners, el primer dia hi vaig anar amb la viola, que és el que normalment toco, però no hi havia ningú fent el paper de baix. I li vaig treure la pols al contrabaix que tenia a casa i dic, va, serà la manera d'aprendre'n una mica i començar a tocar el contrabaix. D'allà he acabat tocant amb un trio que fem swing europeu, que m'han fet estudiar i que m'han posat les piles a aprendre i a manegar-me una mica més bé amb el contrabaix.
1: Un trio de quins instruments?
0: Violí i guitarra, que ells dos també canten, i contrabaix. I la veritat és que és molt, molt maco, molt divertit.

0: I després toques a Arsegal.
1: Arsegal, bueno, quan vaig al festival m'emporto el contrabaix abraçat perquè tinc la sort de tindre la roda i poder caminar i la tuba penjada a l'esquena i vaig a fer, pues, això, divertim fent els baixos, que només cal fer tres notes, do, fa, do, sol. Ja està.
0: Tries instruments greus per això, contrabaix i
1: bueno,
0: tuba, no?
1: Dona una... O sigui, no diré que són fàcils, perquè fàcils no ho són, però dona una sensació de... Fa més grup quan hi ha algú que fa el baix. I normalment en trobes pocs. O sigui, vas amb qualsevol festivalet i això, i de seguida hi ha tres guitarres, un acordeó i una flauta, o un violí, o... però hi ha poca gent que porti un instrument per fer la base, no? Per fer els greus. I la veritat és que m'ho passo molt bé. O sigui, em diverteixo moltíssim.
0: A més, ho has après de manera autodidacta, sobretot la tuba, no?
1: Sí, el contrabaix i la tuba, sí. El contrabaix, com si ja estan tenint tots els estudis de violí i de música i tot, de seguida vaig començar a trobar on eren les notes. El que m'ha costat potser una mica més és aprendre la funció de baix. O sigui, saber quan pots fer notes i quan no, quan has de mantindre, quan... Però sí, o sigui, les notes les he trobat, he necessitat uns quants anys a entendre el llenguatge del baix. I la cosa curiosa amb la tuba és que, clar, les notes que he de fer amb la tuba ja les havia après a fer amb el contrabaix, però amb el contrabaix no les respirava, no tenia aquesta actitud corporal de mantindre el baix, no? Amb la tuba has de fer respiració per nota i és ben bé una cosa d'actitud, de com et plantes davant de fer quatre notes al seu lloc i correctes. I crec que s'han retroalimentat, no? O sigui, el que havia après de contrabaix m'ha servit per avançar amb la tuba, però el que he respirat amb la tuba m'ha servit per anar més bé amb el contrabaix, no? I és una cosa que m'agrada. Després és molt còmic veure'm passejant amb el contrabaix abraçat i la tuba penjada a l'esquena. És una imatge que els que em coneixen diuen quina logística que tens.
0: I és habitual, eh?
1: Bueno, sí, quan em moc per allà a tocar, pues sí, o un o l'altre, o arxega el que m'emporto els dos.
0: En recordes els grups on toques?
1: Tinc tres formacions actualment, o com aquests tres, que estem fent assajos regulars i feina bastant ben feta. El trio aquest ens diem Trio Babuns, que són una parella de Maldà i jo, els Grallers de la Barra de Tàrrega, i un duet que és Swing Tea, amb què vaig amb el Cecili Ruedas, que toca la guitarra, és un grandíssim guitarrista, jo quan el presento sempre dic que és el guitarrista de la meva vida, i fem jazz manouge amb guitarra i jo viola.
0: Hi ha algun instrument allò a la llista pendent d'aprendre, Ramon?
1: Ara he aconseguit permís de la parròquia de Tàrrega per anar a tocar una mica l'orgue.
0: Què dius ara?
1: Sí, i m'està agradant molt. M'han enredat amb un projecte que he d'anar a tocar el cant de la Sibila, doncs, a l'època així de Nadal, i he d'anar allà a assajar això i tot, i em porto dos, tres partitures perquè si em puc quedar mitja horeta més, doncs començo a fer quatre cançonetes a l'orgue. I és maco, és maco. O sigui, quan obres registres, allò es converteix en una catedral sonora.
0: O sigui, toques instruments de corda, instruments de vent... Ara, tecla, et faltarà percussió, no? O ja en toques?
1: No, percussió no. No m'acaba d'agradar gaire la percussió. La faig una mica amb el contrabaix. Hi ha la tècnica aquesta de l'slap, que piques una mica les cordes i pots mantindre una percussió mentre fas el baix. I això m'agrada molt.
0: Ramon, sempre és una sorpresa parlant amb tu, sempre són coses interessants, diferents. Endavant amb els instruments i fins la propera.
1: Merci, moltes gràcies.
2: El taller del Luthier. Catalunya Música.

Les músiques que sonaven de fons durant la conversa amb en Ramon Elias eren a càrrec dels Grallers de la Barra, de Tàrrega, i del trio Babuns. El que sentíem ara al final era la versió improvisada d'aquest últim conjunt, el trio Babuns, a partir de les sardes de Vittorio Monti. Era un arranjament casolà que trobareu al seu canal d'Instagram. El trio Babuns està format per Anna García Alba, violí i veu, Antonio D'Antoni, guitarra i veu, i Ramon Elias, contrabaix.

0: luthier@catmusica.cat.
1: Enfilalls. Amb Xavier Pagès Corella.
2: Xavier, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, Pere Andreu.
2: Avui parlem dels teus instruments, no sé si ho podríem definir així, no? Parlem de batutes.
3: Parlem de batutes, sí, de l'instrument del director, podríem dir.
2: I em portes unes quantes?
3: Em porto unes quantes, si tinc aquí tres estotxos preparats per ensenyar-vos les batutes, ni que sigui auditivament.
2: Abans de parlar una mica d'això que ens has portat, d'aquestes batutes, que em veig unes quantes, i algunes amagades que ara m'ensenyaràs, m'imagino, quan associem aquest element al director d'orquestra, perquè recordo que en l'època barroca, en classicisme, era o bé el primer violí o el clavecinista que dirigia des del seu lloc, o a vegades fins i tot hi havia un bàcul, no? Algú portava el compàs. Quan apareix la batuta? Perquè aquí també hi ha controvèrsia, qui va ser el primer, no?
3: A veure, la batuta en el fons és una estilització d'un element que ja existia. És a dir, aquest element es va introduir de forma natural dins de la pràctica musical, no? I, evidentment, quan una cosa s'introdueix d'aquesta manera, no hi ha un moment en el qual diguis ha aparegut en aquest exacte moment, sinó que es va fer de forma gradual. I és una cosa que primer, doncs això, el violí estava dirigint i amb el mateix arc el bellugava a l'aire, ja que el tenia a la mà, doncs per marcar una mica la pulsació. Doncs aquest element, a poc a poc, va anar passant d'una cosa a l'altra, com molt bé has comentat, aquesta mena de sceptre que s'utilitzava també en època barroca, no?, per marcar fins i tot sonorament la pulsació picant a terra, no?, la famosa anècdota de Lully quan es va donar un cop amb el peu amb aquest bastó justament i va acabar morint, no? Bé, doncs aquest element que era una cosa pràctica que estava a l'aire, doncs a poc a poc es va anar estilitzant, això vol dir que es va anar reduint de mida i els directors se la van anar fent seva, és a dir, és una cosa que al principi no era del director, sinó que estaven allí, qualsevol músic la podia utilitzar, i el director al final va dir, ostres, això que s'està utilitzant, doncs mira, sembla que sigui com el meu instrument, no? O sigui, el tinc jo a la mà, i llavors es va anar començant a cuidar, a canviar de forma, no? I es va convertir en el que ara coneixem com una batuta.
2: No hi ha un únic model de batuta, eh?
3: No hi ha un únic model de batuta, això ara ho veurem a continuació, els anirem repassant una miqueta, val? Però el que sí podem dir és que la batuta té una funcionalitat, és a dir, que no existeix perquè sí. I a més aquesta funcionalitat va més enllà del que és simplement marcar el compàs. És a dir, aquest origen que hem dit, no?, que era una cosa pràctica per marcar el compàs, doncs va anar adquirint altres tipus de significats o d'utilitats. No? Perquè la batuta també té una funció psicològica, per exemple.
2: Explica, explica.
3: Explica, explica.
2: Sí, què vol dir això de psicològica?
3: Psicològica vol dir que la funció, com deia, va més enllà del que és la pràctica musical, sinó que, per exemple, és un símbol d'identitat. És a dir, el director, quan té la batuta a la mà, en el fons està dient «soc el director». I quan es passeja per una sala d'assaig i veus algú amb la batuta a la mà o surto amb una foto, aquesta típica foto de l'orquestra amb el director allà al mig dels músics. Els músics solen sortir amb el seu instrument i aquell senyor que allà o senyora que allà en ell la foto, qui és? Ah, és el director que porta la batuta, no? Per tant, és com portar una targeta que digui soc el director o la directora, no? Llavors, és un símbol d'identitat i aquest símbol d'identitat dependrà una miqueta del caràcter del director. Pot ser també una manera de reforçar la teva autoestima en el sentit de que hi ha directors que al tenir la batuta se senten com més poderosos, diguéssim, no? És a dir, jo tinc la batuta, per tant tinc el poder a la mà i això em dona confiança. Hi ha directors que no ho necessitaran, és a dir, que no la tenen a la mà perquè guanya aquesta confiança, però és un element que dona confiança també o que pot donar aquesta confiança al fet de tenir-la. I aquest aspecte psicològic és important de tenir-lo en compte també. I després també hi ha la qüestió de que és un símbol, com deia, no només per donar confiança, sinó que és un símbol de poder també. O sigui, igual que els reis tenien el sceptre, per què un rei surt a les fotos, als quadres, amb un sceptre a la mà? Quin sentit té, no? No mana igual si no té el sceptre. Sí, mana igual exactament, o sigui, té aquest poder, no? Però, en canvi, el sceptre simbolitza aquest poder. I això s'ha utilitzat, és a dir, això és una cosa que, evidentment, amb els anys s'ha anat diluint i avui en dia la batuta ja no té aquesta, aquesta força que podia haver tingut en altres moments, no? Però la simbologia, jo crec que el significat de les coses, jo penso que és important, no? I en diferents moments de la història ha tingut aquest significat i els directors doncs, s'han envalgut, no? És una cosa que no podem obviar-la.
2: Tu dirigeixes sempre amb batuta?
3: No, jo justament dirigeixo sense batuta en aquest moment. Entre altres coses, per desprendre'm de tot això que estic dient. És a dir, que jo tot això que he dit, que ho he explicat com a característica o com a cosa que envolta la batuta, justament és un pes molt gran que hi ha sobre la batuta. És a dir, com que hi ha hagut totes aquestes coses que a mi, a més, em fan una mica de repelús, no? És a dir, aquesta simbologia del poder,
2: de l'autoritat,
3: no? Tot això que he estat citant fins a aquest moment, doncs són coses que a mi no m'agraden. No m'agraden i jo crec que el director ha d'estar davant de l'orquestra amb uns altres paràmetres, no? Amb uns altres idees. Però, clar, no podem negar que això forma part de la història de la personalitat dels directors i que la batuta també forma part d'aquesta història i, per tant, bé, doncs jo he decidit de no utilitzar-la, entre altres coses, per això.
2: També hi ha qui et dirà que la batuta permet veure el gest dels que estan més lluny, no?
3: Aquesta és una utilitat pràctica, és a dir, la utilitat psicològica la acabem de veure i la utilitat pràctica, que és evidentment la que t'hauries d'agafar, no?, per utilitzar-la, la raó principal per utilitzar-la hauria de ser aquesta, que és que la batuta és un amplificador del moviment. Llavors, més que amplificar-lo, o a més d'amplificar-lo, el que fa és reduir l'esforç del director en certes circumstàncies. És a dir, que la batuta el que fa és ajudar a que el director utilitzi menys energia a l'hora de fer certs tipus de moviments. I estem parlant sobretot de moviments petits i ràpids. Val? Perquè quan el director fa gestos grans, un humà utilitza tot el braç sencer, i llavors aquests moviments, la batuta no aporta molt, diguéssim. És a dir, simplement s'afegeix al moviment del braç i els músics el veuen perfectament. Però en el moment que el director fa moviments petits, no?, d'aquells que pràcticament només utilitza els dits, en aquest moment la batuta sí que té una utilitat, perquè aquest moviment del dit, si només el fas amb els dits, doncs els músics el veuen poc, o sigui, això s'ha d'admetre. Llavors, al moment de tenir la batuta a la mà, doncs el petit moviment dels dits queda amplificat i, per tant, això és realment molt útil. I això, moviments àgils i ràpids, és encara més útil.
2: Abans hem parlat d'aquesta col·lecció de batutes. N'hi ha unes quantes aquí, les tens comptades o no?
3: Exactament, mira, ara obriré el primer estoig. Aquest soroll tan bonic que fa, això és un estoig de plànols d'arquitecte, és un estoig que tinc des de que vaig estudiar enginyeria, que jo abans de fer-me músic vaig estudiar enginyeria també, i el...
2: O sigui, és reciclat.
3: Històric, és un estoig històric, que aquí vaig posar tots els plànols, ja dic, de dibuix tècnic, i ara el faig servir per guardar les meves batutes, no? I aquí dins, doncs, tinc totes les batutes, les posaré aquí sobre. Mira, aquí en tinc.
2: Déu-n'hi-do.
3: Que hi ha les formes principals de batuta. Uh-huh. Les batutes es poden fer de diferents materials. El material clàssic és la batuta de fusta, no? Les batutes antigament, les primeres que es van fer, eren com més gruixudes, més curtes també, i s'agafaven fonamentalment amb la mà sencera, no? O sigui, era la manera de subjectar-les i com una mena de bastó, no? I és aquesta que tinc aquí, per exemple, a les mans, que té com una espècie de sanefa o de relleu fet a mà en el
2: sí,
3: mànec.
2: Sí. Està, no?, com esculpida, no?
3: Està esculpida, com si fos un capitell d'aquests corintis, no?
2: Sí.
3: Amb motius vegetals, no? I aquest és un model clàssic, podríem dir, i que, bueno, es podia fer, salir, doncs, podríem dir, no sé, fa 150 anys o 100 anys, eren els models que estaven de moda, més aviat gruixuts. Després, com t'he dit abans, es van anar estilitzant i tenim models de fusta molt més prims, no?, que són molt més àgils, també permeten un moviment molt més ràpid i que tenen també un mànec, en aquest cas és una petita boleta a la punta, que el que fan és doncs, suavitzar el contacte de la batuta amb la mà i fan doncs, que ja no l'agafes com s'agafava els models d'aquests més gruixuts que deien, que tenen com un centímetre o més de gruix, i que es va fent prima a mesura que et vas acostant cap a la punta, i llavors aquestes són molt més primes, no? Ja estem parlant de menys de mig centímetre en la part més ampla, que també es va fent més prima cap a la punta, i com deia, doncs, perquè no punxi la mà a entrar en contacte amb el palmell, doncs tenen com una petita boleta que fan que el contacte sigui més suau. Aquestes ja no s'agafen amb la mà sencera, sinó que s'agafen amb els dits normalment, tot i que també es poden agafar amb la mà en algun moment, com que és més lleugera, doncs es pot agafar amb els dits, no? Després tenim les batutes, amb el temps doncs es van anar canviant de material i es van anar utilitzant doncs materials més sintètics també, ja no només de fusta, i també fins i tot les de fusta ja no era la fusta natural, sinó que es pinta de color blanc. Això és molt important perquè quan el fet que la batuta sigui blanca la fa més visible, no? Sobretot en entorns foscos, com podria ser el fosso d'una orquestra en el teatre, no? Amb poca llum, doncs fa que sigui més fàcil de veure i, per tant, es va tendir a pintar-les. No?
2: Però fluorescents no en tens, no?
3: Fluorescents n'hi ha. Sí? Jo no en tinc perquè ja em sembla una mica una estarcanada, però...
2: Una mica Star Wars, no?
3: Una mica Star Wars, però també n'hi ha, i sincerament, si es veuen molt bé, o sigui que tenen la seva funcionalitat, però clar, una cosa és la part funcional i l'altra la part estètica, que també penso que s'ha considerat. El que sí que tinc, que no sé si t'hi has fixat, en aquí hi ha una batuta electrònica.
2: Què dius ara?
3: Sí, sí, aquesta batuta me la vaig construir jo mateix. Mira, te l'engegaré, a veure.
2: Sí, ara... Opa! Té la punta de color vermell, s'ha il·luminat la punta.
3: S'ha il·luminat la punta amb un LED. És una... Bueno, els oients no ho veuran, però és una batuta normal que li he afegit una mena de pila amb un interruptor, que l'he tret, com que és una cosa així casolana, l'he tret d'una bicicleta.
2: Sí, no? És el llum del darrere d'una bicicleta.
3: La meva vessant d'enginyer ha sortit a la construcció d'aquesta batuta. I a l'extrem de la batuta hi he posat doncs, un LED amb uns cables que van resseguint tota la fusta de la batuta, tota la tija, podríem dir. I llavors aquesta batuta me la vaig construir doncs, per fer proves, no és per dirigir pròpiament, sinó que quan la bellugues, com pots comprovar, doncs, sí, es veu molt clar la llum com va passant. I això es pot fer el que se'n diu un seguiment amb una càmera, amb l'ordinador. Llavors, després gravava vídeos amb aquesta batuta, amb el seguiment del punt de llum, i amb això feia un anàlisi del moviment de la batuta amb l'ordinador. I això m'ha ajudat molt a millorar la meva tècnica de direcció, perquè a través de l'estudi de les velocitats, les acceleracions i totes les forces que es creen a l'hora de fer el moviment, doncs vaig poder veure com dirigia o també com dirigien altres directors, perquè no només vaig analitzar el meu moviment, sinó el d'altres directors i per perfeccionar la tècnica. Sí, sí.
2: Que bo, autoaprenentatge, per
3: tant. Autoaprenentatge totalment.
2: Però veig més, diguem que sí, has desenfundat aquest...
3: Molts tipus de batutes, si t'hi fixes.
2: El portaplanells aquest, però veig dos.
3: Dos, mira, aquest és una funda de batuta com de lona, no?
2: Sí.
3: Que té com uns forats que s'hi poden posar diverses batutes. Aquesta és una portabatutes de viatge, podríem dir.
2: Molt
3: no?
2: Bé.
3: Llavors és el que els directors podem fer servir per ficar diverses batutes, en el cas que en tinguis diverses, o si se'n trenca una, doncs tenir la de recanvi, etcètera, doncs tu tanques la funda, la plegues i tens amb aquests velcros doncs, que fan que es pugui treure i posar fàcilment les batutes. Llavors aquí, com pots veure, doncs, hi ha diverses batutes amb mànecs de diferents, mànec en forma de pera, per exemple, no? Que és un dels més habituals, que és doncs que té una mica la forma més natural de la mà a l'hora d'agafar-la. Després hi ha batutes amb mànecs en forma de bola, per exemple el Dudamel, el Gustavo Dudamel fa servir aquest tipus de mànec que permet girar la batuta molt fàcil només amb la punta dels dits, uh-huh, perquè la pera costa una mica més, perquè no, o sigui, necessites agafar-la amb una mica més de mà. En canvi la batuta amb l'esfera doncs la pots fer girar molt fàcil, això els oients ara no ho veuen, però amb un petit moviment de dit pots fer que giri d'un extrem a l'altre amb molta facilitat, no?
2: Trobo a faltar un model de batuta.
3: Quin és el model que trobes?
2: El model Gergiev.
3: El model Gergiev, aquest no... Bueno, no sé si...
2: Recordem, quin és...
3: En tinc un de petiteta, no l'he portat, tens raó. Doncs el model del Gergiev és el model escuradents. Que és un model de batuta que és simplement un tros de fusta molt prim, com un escuradent, A veure, es diu que és un escuradent, però no és un escuradent. El Gergiev no fa les coses a la Balint Balam, sinó que és una fusta tallada a la mida exacta que ell vol, molt petita, que sembla un escuradent, però no és un escuradent, és una batuta feta per utilitzar-la d'aquesta manera, no?
2: A mi m'havia arribat que fent tapes al Passeig de Gràcia, no sé, a Barcelona, es va com fascinar per aquell element i ho va convertir en batuta, això és
3: sí,
2: veritat?
3: Sí, no sé, jo l'anècdota aquesta no la conec, però el que sí que l'he vist moltíssimes vegades, com molts dels melòmans que el segueixen, no? Doncs que és aquesta batuta que realment és com molt curiosa, perquè és l'única persona al món que la fa servir. Però jo crec que ell ha seguit una mica el procediment de l'estilització aquesta que estic comentant, no? Que la batuta s'ha anat fent petita i és una continuació d'aquest procés, arribar a fer-la cada vegada més diminuta fins que ha arribat a un escuradents. I ell mateix ha seguit el procés més enllà i finalment ha dirigit sense batuta, que és el procés natural. Una mica també és el procés que he seguit jo, no? Que és el que he dit abans, dic, jo ara dirigeixo sense batuta, però abans he passat per totes aquestes batutes que t'estic ensenyant. Aquestes batutes que tinc aquí sobre, que n'hi ha almenys 15 o 20 i més que tinc a casa, les he utilitzat perquè les he provat, he vist quins avantatges tenen unes, quins avantatges tenen les altres, i al final m'he donat compte que l'avantatge màxim l'obtens, almenys en el meu cas, utilitzant les mans, no?
2: Clar, ara estic pensant en el cas dels directors de cor, que moltes vegades dirigeixen normalment els cors amb les mans, però quan han de fer una producció simfònico-coral, és a dir, amb una orquestra, aleshores agafen la batuta.
3: Sí, de fet, la batuta, per circumstàncies diferents, històriques sobretot, hi ha hagut tradició d'utilitzar-la o no utilitzar-la en certs contextos, no? En el cas del cor, com que la precisió normalment a l'hora de dirigir no és tan alta, perquè el so s'emet d'una manera més lenta, podríem dir, amb la veu, que en altres instruments, sobretot els de percussió, que són els que donen el so més directe, doncs clar, els directors de cors no han tingut la necessitat de ser tan precisos a l'hora d'utilitzar la batuta, que dona una certa precisió en el pols, no? Llavors, clar, el director d'orquestra sí que l'ha utilitzat perquè el so és molt més àgil, molt més articulat. Llavors, clar, el director de cor, quan ha de dirigir amb orquestra, doncs moltes vegades es veu amb la necessitat d'utilitzar la batuta per adaptar-se una mica la precisió del so que té l'orquestra, que potser no té tant el cor en general, no? Llavors, això és una de les raons per les quals un director de cor acaba utilitzant la batuta en aquestes circumstàncies. Però també hi ha altres casos, com per exemple els ensembles de música contemporània, que són normalment més petitets i que el director no sol utilitzar batuta. Això també passa perquè hi ha una tradició, és a dir, en el context dels ensembles i de la música contemporània s'ha creat la tradició de que la batuta no era necessària, però tant un director que utilitza batuta en aquest context es fa com estrany, no? I això va lligat a el que he dit abans d'aquesta simbologia de la batuta, d'aquesta tradició, d'aquest pes que porta a sobre, que en el moment que tu fas música contemporània i estàs en un context com més modern, podríem dir, no?, més renovat, doncs clar, utilitzar aquest element no només és ja si el necessites o no el necessites per qüestions pràctiques, sinó què simbolitza aquest element, cosa que fa que en un context més modern doncs s'intenti també evitar.
2: Clar, normalment la batuta no s'escolta, però recordo aquella obertura de Rossini i el senyor Bruschino, aquells cops dels arquets contra els faristols estan simbolitzant una batuta, Xavier?
3: Podria ser perfectament, és a dir, és com una picada d'ullet, no? El so aquell característic, no?, que molta gent associa al director, no?, de cridar l'atenció dels músics picant el faristol amb la batuta. Aquest gest, que és molt clàssic, tradicional, no?, en certa manera és, penso jo, una mica de mala educació, no? Perquè és com cridar l'atenció, ei! No? És com un gest que és desagradable, no? Llavors, això que dèiem abans, d'aquest pes que hi ha sobre el director tradicional, no?, d'una persona amb geni, amb males maneres de cara als músics, i això forma part d'aquesta personalitat que, sortosament, amb el temps, ha anat canviant i ara estem en uns altres aires, no? Però, clar, l'obra aquesta va estar feta en el moment que va estar feta i segurament devia ser molt habitual que el director piqués sobre el faristol per crear l'atenció, i això és el que va fer segurament que Rossini ho introduís a la seva música.
2: Doncs, si et sembla, Xavier, ho acomiadem, això, amb aquesta música, aquesta obertura de Rossini. Moltes gràcies per aquesta secció, crec que en sabem més del tema de les batutes, i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Així sonava l'obertura del senyor Bruschino, de Gioachino Rossini, en versió de l'Orquestra Filharmonia de Londres, dirigida per Carlo Maria Giulini.
1: El Manxaire.
0: Jaume, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Tornem cap a Xile i tornem a parlar d'instruments. Ens deus una part d'una...
2: Ho vaig prometre i avui toca, hem de fer com a mínim aquesta segona part, després ja veurem, però almenys aquesta segona part. Sí, perquè aquesta illa Chiloé que us deia, repassem al sud de Xile, a la costa del Pacífic, amb un mar interior i gent que es dedicaven a pagès i a pescar i ara es dediquen a fer els salmons que ens mengem aquí.
0: Ah, sí?
2: Sí, és la gran productora del món, juntament amb Noruega, de la indústria salmonera, una indústria molt contaminant, per cert. Bé, aquest lloc de pagès, que està passant del pagès a la producció industrial més ferotge, a part del violí, hi vaig veure uns altres instruments que val la pena parlar-ne una mica. En definitiva, el nom no diu res d'estrany. Caja i bombo.
0: Mira.
2: A vegades diuen caja i tambor.
0: Estem parlant dels mateixos instruments?
2: Per tant, estem parlant d'uns instruments molt semblants al que nosaltres imaginem com a caja i bombo. La caja més model redoblant, és un redoblant en definitiva, i el bombo també amb algun bordó que redobla, però molt més a fondo, i tots dos amb les manetes corresponents, la del bombo, això sí, amb un, com en dius, el cap de la maneta, la bola aquella,
0: sí.
2: Que la fan tova, la fan de pell, uh-huh. I molt tova perquè amb la pell, el cuero de chivo, que diuen que és la pell de boc, doncs la pell de boc soni, que hi deixen el pèl i tot, soni molt tou.
0: Ah.
2: Un so molt profund, molt suau dintre de tot, no és aquells bombos, etc. Tot i així, sembla evident que aquests bombos, el model, per dir-ho així, els deuria arribar amb els militars hispànics, els tercios espanyoles, que eren molt pocs, però que posaven el model militar com a referència. Tot i així, també s'ha de dir que els Mapuche, en la seva tradició, tenen uns instruments de la tipologia bombo molt interessants. Un famosíssim és el Kultrun, que s'ha de dir la T aquí pronunciada als alveols, Kultrun, que és com ho diuen allà, i aquest bombo és molt important ritualment. És tan important que en els rituals dels Mapuches, la Machi, que és el sacerdot xamànic que fa els rituals de la seva religió, feia servir aquest Kultrun com a tambor bàsic. Sense aquest instrument no es podia fer el ritual. I probablement han passat dels uns als altres. Hi ha contactes, influències a les dues bandes.
0: Entenc que la caixa es toca de manera horitzontal i el bombo de manera vertical, o no?
2: Bàsicament, tot i que veus coses, fins i tot veus algunes caixes tocades gairebé com un pandero, allò agafat amb la mà i picant amb una baqueta només, Mentre que el tambor sí que es toca amb un, o a vegades amb la pell horitzontal i a vegades vertical. Trobes les dues fórmules.
0: I quants? És a dir, van junts?
2: Bé, és que us he d'explicar on es fa això.
0: Ara, a veure.
2: Ah, si no anem malament, oi?
0: Clar.
2: Jo ho he vist bàsicament en dos rituals. Un que té molt prestigi és el denominat passacalle. El passacalle fins i tot denomina el grup. El grup de músics són els passacalles. Són passacallers o són el passacaller, el grup de músics. Llavors aquest grup de músics funcionava per amenitzar les festes. I continuen fent això i he pogut anar a pobles molt petits, de 200-300 habitants, on a la capella, el dia de la festa assenyalada, tant si plou com si neva, després de la missa o una estona després de la missa, a vegades dinen pel mig, que per això es menja molt bé, uns 1.000 caus boníssims, fan el passacalle, que seria la processó al voltant de la capella, però amb una esplanada molt gran que totes les esglésies i capelles tenen al davant, i que cabrien 10 vegades a la capella.
0: Caram.
2: I és tot verd, és com si fossis a Escòcia, tot absolutament verd, perquè plou tant. I fas la volta per aquest espai ritual fins a una creu que hi acostuma a haver al fons, i tornar, i acostuma a haver també el cementiri enganxat amb alguna banda d'aquest espai ritual. Quan fan aquesta volta, a davant obren els passacalles. I el passacalle és aquest grup de músics que toquen una melodia que en realitat és sempre la mateixa, els que toquen aquella, binària, i sense parar, contínuament, anar tocant, anar tocant.
0: Instruments de vent, entenc, eh?
2: No.
0: Ah, no?
2: Tots absolutament de corda. No hi ha cap instrument de vent. Només hi ha acordió, que substitueix el violí antic que en vam parlar un altre dia, guitarra o més d'una guitarra, o guitarres petites, guitarrons, i els dos bombos, el bombo i el redoblant, a vegades en algun lloc només bombo, i altres els dos, el bombo i el redoblant. S'hi pot afegir algun altre instrument que passa per allà, com pot ser el violí, però no és gens habitual. Per tant, sorpresa, absència d'instruments bufats.
0: Ni un.
2: Ni un.
0: Ostres.
2: I, en canvi, presència d'instruments percutius i de corda. Això hauríem d'analitzar, doncs, per què, com i quan, però probablement explica més la tradició maputxe que no pas la tradició espanyola, eh? Perquè segur que amb aquests militars espanyols les trompetes segur que hi eren, eh? I en canvi aquí no les trobes pràcticament mai enlloc. En canvi, aquests que van tocant, llavors hi ha les imatges del sant o dels sants corresponents, perquè hi ha uns sants que van de visita amb el sant que fa la festa.
0: Ah, sí?
2: El van a visitar.
0: Ah, caram.
2: I llavors els posen tots allà per ordre i els hi fan el seguici amb el sant que li toca el dia. Molt bé. I a darrere el sant que li toca el dia hi han els fidels més propis, el fiscal i els propis de l'Iglesia, que canten els gotjos i alguna lletania. El que canten dels gotjos no té aparentment res a veure amb el que toquen el passacalle. No coincideix ni el ritme, ni la tonalitat, ni la melodia, i aquests darrere només canten. Fins i tot no se'ls sent en molts moments si no t'acostes allà on són ells. I ells van cantant els gotjos. I gairebé com si no hi hagués relació. Llavors te n'adones que sí, que creen com una mena de... Això els agradaria molt a... els que creen paisatges sonors i nivells i això, perquè es crea com una mena d'embolcall sonor.
0: Perquè ho fan alhora.
2: Ho fan completament alhora. Això, si dura 10 minuts, 20 minuts, no paren ni uns ni els altres. Però és que, a més, encara hi heu d'afegir la campana.
0: A més a més.
2: A més a més, la capella té una o dues campanes que fan el toc de festa i que... és el primer que comença tocant, i quan surt el passacalle, la campana no calla. Costa molt saber si van a ritme de passacalle o no, però no para la campana en tota l'estona fins al punt que pot foradar una mica el cap. Eh?
0: Entenc que la campana peu pla, o sigui...
2: No, la campana és el campanar. Les esglésies són de fusta, tenen un cor situat com el nostre cor i que feia la mateixa funció ritual, i a sobre hi acostuma a haver la campana o les dues campanes, o a vegades és dintre el cor. Per tant, hi ha algú de la parròquia que és a dins... tocant, mentre va observant tota la processó. Aquesta campana que no para, a més, té tota la càrrega simbòlica de les campanes d'aquí. Per tant, és una mena d'exorcisme, serveix per anar contra les tempestes i contra els mals esperits, però a més és el toc de festa, és el toc de naixement, de bateig, dels morts, com aquí. I trobes molts elements que allà estan completament vius i que aquí diem, ai, els hem perdut, etc. Doncs es pot anar allà a veure com els fan. A més, una idea que vam trobar aquí al Pirineu, que és aquesta de que el dia de la festa és una certa fertilització del territori. El so és com escampar la primavera per al territori perquè reneixi, aquí es fa la benedicció dels quatre punts cardinals, doncs allà ho fan amb la campana i amb l'oració aquesta que fan tot el vol, generalment davant del mar, estan sobre un turó, l'església és sobre un turó davant del mar, i a l'altre cantó del mar, si és que el dia és clar, cosa molt rara, es veuen la neu dels volcans del continent.
1: Caram, quin espectacle, no?
2: Us ho he deixat perfecte per fer-ne venir ganes de veure-ho.
1: Quin esclat, per això, de sonoritats.
2: Clar,
1: i de tot.
2: Per tant,
1: eh?
2: Tens aquests nivells completament barrejats, cosa que ja pots comptar a l'hora d'enregistrar els problemes que comportava. A més, encara hi han alguns que acompanyen la processó amb els nens i el capellà i tots, i piquen de mans el ritme del passacalli de davant. I a més, a vegades hi han reclams d'ocell que són reclams de llauna, com uns cantirets, com un rossinyolet de llauna, de coloraines totes les que vulguis, perquè allà els agrada pintar totes les esglésies dels colors més vius possible, probablement perquè molta part de l'any és molt gris el paisatge, és només verd i gris, i el color fosc del mar, i el color fosc del cel, i el verd dels arbres. I, per tant, toquen aquests reclams. I els que en tenen, sí, els barregen. Té un nom maputxe, aquest instrument, i el toquen. Fan això, i llavors, al final de tots els rituals religiosos, fan el ball. El ball, antigament, es ballaven els balls antics que tocaven aquests mateixos músics. Ara acostumen a ser aquests mateixos músics, però el que agrada més són les ranxeres. Es fa uns 60-80 anys que les ranxeres s'ho han quedat tot i trobes uns vestits amb uns barrets que sembla que siguis a Mèxic,
1: clar.
2: Per tant, a milers de quilòmetres de distància, i que alguns treballen a les salmoneres de bussos i són uns tiarros quadrats i molt ben plantats que canten molt bé i respiren molt bé, que canten tot un repertori de ranxeres que tothom balla sense aturador. Però abans d'entrar les imatges dins de l'església, a davant de les imatges fan com un ball més simbòlic, que és el ball antic, que en diuen la cueca, que és un ball per parelles que no s'agafen, que fan anar un mocador i uns salts molt, molt divertits. Mireu-s'ho, és considerat típic de Xile. I davant de les imatges realment els agrada molt ensenyar-se, i van apareixent les parelles del poble i cantant com saben i com poden. Per tant, tenim uns instruments, la caixa i el bombo, que són uns instruments realment simbòlics. Són tan simbòlics que generalment els ha fet construir la pròpia església, la pròpia capella, i els guarden o a la sagristia o al cor de la mateixa església. I el capellà, quan arriben nous, els beneix, els fan fer amb les fustes simbòliques del bosc, amb l'alerce, i només surten per les festes patronals. No són del músic, el músic els ha d'anar a demanar, aquests. Mentre l'acordió i la guitarra el té el músic, aquests no, aquests s'han d'anar a demanar, el capellà els beneix i els hi deixa per al dia de festa. Gairebé com vam veure fa molts programes de Mèxic, el teponatzle que guardàvem a dintre l'altar té una ressonància sorprenentment semblant.
1: Gairebé són instruments sagrats, llavors, no?
2: Seria com la veu de les divinitats, del cultum, de les divinitats antigues, que s'han fos amb les divinitats modernes, amb les Mare de Déus i els sants, molt ben dividits, Mare de Déus i sants. He trobat una melodia de gojos per divinitats femenines i una melodia de gojos per divinitats masculines. Allà ho tenen clarament definit.
1: Quina experiència, Jaume, haver viscut això en viu.
2: Bé, he anat a treure el cap. De coses d'aquestes, el món està ple. El que passa és que has de saber on vas, com ho fas, i tenir una mica de paciència i obstinació a anar buscant les coses i a treballar-les una mica.
1: I obrir bé els ulls i les orelles.
2: Sí, perquè a vegades els tenim més tancats del que sembla.
1: Jaume, ja, moltes gràcies per aquesta i per totes les seccions que ens has portat aquesta temporada i fins aviat.
2: Fins ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres.
3: La culpa és del Manxaire.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies al lutier del Tet, a Ramon Elias, també al director d'orquestra i compositor, Xavier Pagès Corella, i a l'etnomusicòleg, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, i manxaire titular del taller del lutier, Jaume Ayats. Gràcies a tots tres, gràcies a vosaltres també per escoltar-nos i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
10: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
9: I aquesta setmana...
10: La música del cinema històric.
9: El violí vermell. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales. Els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts de la Setmana Mozart que se celebra cada final de gener a Salzburg, una setmana sempre a prop de la data d'aniversari de Mozart, que va néixer el 27 de gener del 1756. La gravació d'avui de la ràdio austríaca és del 29 de gener del 2025 i porta per títol Pasticcio Sinfonico. És un concert en què no n'hi ha de música de Mozart, sinó de tres contemporanis seus: d'Antonio Salieri, de Michael Haydn i del germà gran de Franz Joseph Haydn. Sí que en una de les sinfonies que sentirem hi ha un fragment atribuït a Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs tot això des d'ara mateix amb l'orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg sota la direcció del romanès austríac Ion Marin. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El pasticcio és una obra composta a partir de fragments d'altres obres o d'altres autors, o bé és una obra que imita l'estil d'altres compositors de manera deliberada. I en el cas del concert d'avui es tracta d'una selecció de tres sinfonies de compositors contemporanis: Salieri, que és el més jove, Michael i Franz Joseph Haydn, que s'interrelacionen estilísticament i històricament. I el concert comença amb la Sinfonia Veneciana d'Antonio Salieri, feta a partir d'una edició del 1961 de Renzo Sabatini, que era un violinista fundador del quartet Boccherini i que va morir l'any 1973. Aquesta sinfonia veneciana prové en realitat de l'obertura de l'òpera L'Escuola de Gelosi, que Salieri va escriure als 28 anys. I d'aquesta manera comencem amb Antonio Salieri i la sinfonia veneciana que ara interpreta l'orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg sota la direcció d'Ion Marin.

Música d'Antonio Salieri per començar aquest concert d'avui que forma part de la Setmana Mozart que cada any se celebra a Salzburg. Aquesta sinfonia de Salieri és feta a partir de dues òperes del compositor italià que va dominar la vida musical vienesa de la segona meitat del segle XVIII i de l'inici del segle XIX. Per exemple, entre els seus alumnes hi va haver Schubert i també Beethoven. Doncs, de Salieri, aquesta sinfonia veneciana a partir de les òperes L'Escuola de Gelosi i La Partenza Inaspettata. Aquesta sinfonia a partir d'una edició de l'any 1961 de Renzo Sabatini. L'inici d'aquest concert en què, us ho dèiem, no n'hi ha de música de Wolfgang Amadeus Mozart expressament. Hem començat amb Salieri i ara ens n'anem cap a Michael Haydn, que era el germà petit de Franz Josef Haydn. I de Michael Haydn en sentirem la sinfonia número 25 en sol major, amb una introducció, això sí, atribuïda a Mozart. De fet, durant temps, aquesta obra que ara sentirem es va pensar que ho era de Wolfgang Amadeus Mozart, era el Köchel 444, i la confusió prové del fet que es va trobar una partitura autògrafa que contenia l'obertura de la sinfonia escrita per Mozart i la resta de la música era d'un altre compositor. Per tant, Michael Haydn, amb aquesta introducció de Mozart en la sinfonia número 25 en sol major, amb la qual continuem aquest concert d'avui. Avui, gravació de la ràdio austríaca. Els intèrprets, l'orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg, dirigeix Ion Marin.

Música de Michael Haydn, nascut l'any 1737, el germà petit de Franz Josef Haydn. Es portaien 5 anys de Michael Haydn. N'hem sentit la sinfonia número 25 en sol major, amb la introducció atribuïda a Wolfgang Amadeus Mozart d'aquesta sinfonia que durant temps se li havia atribuït al compositor de Salzburg. Música que forma part d'aquest concert que us oferim avui i que porta per títol Pasticcio Sinfonico, un concert que es va fer a la Sala Gran del Mozarteum de Salzburg dins de la Setmana Mozart, que se celebra a la ciutat austríaca, i amb aquests intèrprets, l'Orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg sota la direcció d'Ion Marin. Fins ara hem sentit Antonio Salieri i Michael Haydn en aquesta mena de mosaic clàssic que és el concert d'avui. I ara acabem amb Franz Josef Haydn, amb el germà gran nascut el 1732, amb un dels grandíssims noms del classicisme i del qual ens sentirem la sinfonia número 88, escrita l'any 1787. És en sol major i així sona en versió de l'Orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg sota la direcció d'Ion Marin. Aquest enregistrament és un dels que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi amb la UER.

0: Meravellosa sempre la música de Franz Joseph Haydn. Avui hem sentit la sinfonia número 88 en sol major, una obra del 1787 que ha interpretat l'orquestra de l'Acadèmia de la Universitat del Mozarteum de Salzburg sota la direcció d'Ion Marin. Nascut a Romania, a Bucarest, el 1960 i que treballa sobretot per Centre Europa, especialment a Àustria, i de fet té la nacionalitat austríaca. Doncs ells han estat els intèrprets d'aquest concert d'avui que porta per títol Pasticcio Sinfonico. Us ho dèiem abans, un mosaic clàssic amb obres de compositors contemporanis d'Antonio Salieri, de Michael Haydn i del germà gran de Franz Joseph Haydn. Tot això en aquest concert que es va fer durant la setmana Mozart a Salzburg el gener del 2025. Un concert gravat per la ràdio austríaca a la sala gran del Mozarteum de Salzburg, que és on hem estat avui, amb aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Música de Cambra, de moment de Jan Sibelius, el quartet de corda en re menor Veus Íntimes, l'opus 56 en versió del quartet Nova Helsinki.

Música de Jan Sibelius, era el quartet de corda en re menor Veus Íntimes, l'opus 56 en versió del quartet Nova Helsinki. I després d'això, més música de cambra de Richard Strauss, la sonata per a violoncel en fa major opus 6, els intèrprets Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

0: Aquesta era la sonata per a violoncel en fa major opus 6 de Richard Strauss, interpretada per Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.
1: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnació de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema sinfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música. Seguim aquí i seguim, doncs, amb una edició més d'aquest programa Les cordes de l'Ukelele, que dediquem a això que anomenem músiques del món, músiques d'arrel, propostes doncs, basades en el llegat tradicional, popular i que miren cap al segle XXI, un segle doncs, que ja hem estrenat ja fa uns quants anys. Avui posem ull i oïda a projectes que d'alguna manera homenatgen algú, alguna idea, algun moviment o algun país. I si ens posem a buscar, en podrem trobar moltíssims d'aquests tributs. Avui aquesta ha estat i és la nostra intenció, o sigui que comencem el nostre recorregut particular per aquests petits grans homenatges. I per començar, una proposta ben energètica que des del món del tango del segle XXI ret tribut a Barcelona i a la cultura catalana. Ells són Alter Tango, un grup ara instal·lat a la capital del nostre territori, vinguts de l'Argentina. En concret, la seva líder, la pianista Elvi Olalla, és originària de Mendoza. I després de 7 anys aquí, per aquestes latituds, doncs, no només utilitza la llengua, sinó que fa el seu petit agraïment al lloc d'acollida. El disc en qüestió és La saga dels marges i en aquesta milonga de la Ginesta hi participen ni més ni menys que la veu de Magalí Sare.

Milonga de la Ginesta, una de les peces que formen part de la saga dels Marges, disc magnífic d'Alter Tango. Un disc que conté molts elements i, entre ells, un homenatge particular, com dèiem, a Barcelona i Catalunya com a territori d'acollida. Un altre petit gran homenatge, en aquest cas al llegat tradicional del nostre país, ens el porta l'Ibèrica, un projecte que coneixem bé, un projecte que encapçala el contrabaixista Manel Fortià, singular perquè aquest tribut es fa en clau o amb alguns codis del llegat flamenc. Aquí, una revisió del Pardal amb la col·laboració de la trompetista i cantant Alba Careta i l'altra veu del projecte, la de Pere Martínez.

Sempre magnífic el projecte L'Ibèrica, fent confluir els mons del flamenc i del llegat tradicional català i amb un llenguatge també jazzístic. Creuem les aigües del mar, però sense moure'ns, de fet. Repesquem la música d'Anna Rossi i Ramiro Piñeiro. De nou, dos artistes vinguts de més enllà de l'Atlàntic per quedar-se instal·lats al nostre país. Una argentina i un brasiler fent el seu petit gran homenatge justament al llegat brasiler. Sambiña agradecido.

La guitarra de Tiago Almeida, que de tant en tant repesquem perquè creiem que val molt la pena, amb aquesta versió de Barco Negro. Després hi tornarem, però abans deixeu-nos proposar una veu, la de Núria Piferrer, més coneguda com a Néboa, amb el seu homenatge particular a Amàlia Rodríguez. Una mostra, aquesta, Il·lusau.

Nevoa, amb Vicenç Solsona a la guitarra, una peça d'un disc de tribut a Amàlia Rodríguez, perquè avui anem recollint petits, de fet, grans tributs que molts músics i grups fan a alguns dels seus referents, ja siguin musicals o fins i tot vitals. El nostre admirat pianista Julio Resende també fa el seu homenatge particular a Amàlia Rodríguez i per això tornem, com hem dit, a la famosíssima Barco Negro, gairebé un estàndard, podríem dir, de la música i del llegat portuguès.

Seguim amb aquests petits grans tributs i ara sentíem el tribut particular del cantautor ebrenc Arturo Gaya a Abu Bakr al-Turtuixí, pensador, filòsof i poeta que hem de situar al període de l'Al-Àndalus i nascut al que és l'actual Tortosa. Ets tan pobre que només tens diners. No cal afegir res més a aquest pensament tan encertat, o així ens ho sembla. Un tribut a un pensador lúcid i d'una persona anem a un territori, perquè anem a un petit, però en realitat molt gran tribut que el músic Ray Cooder va fer ara fa molts anys a la música cubana i afrocubana amb aquell famós projecte Buena Vista Social Club, reunint músics com Compay Segundo, com Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omar Aportuondo i tants d'altres. Doncs escollim això, Amor de loca juventud.

Essències afrocubanes amb el que és ja tot un clàssic, el projecte Buena Vista Social Club. Avui ens venia de gust repescar-ho i així fem també el nostre petit tribut avui al llegat de l'illa caribenya. Evidentment, no som els únics i la talentosa pianista Mariali Pacheco també fa el seu tribut a aquesta illa prolíficament musical.

Doncs aquest seria l'homenatge que la pianista d'origen rus i resident a Catalunya, Alina Spiridonova, fa als seus ancestres. Per això la peça porta el títol My Grandparents' Song, la cançó dels meus avis, dins d'un disc de gran influència caucàsica i a la vegada fent servir el llenguatge del jazz. També les germanes Anushka Shankar i Nora Jones, totes dues filles de Ravi Shankar, fan el seu homenatge al qui les ha precedit i tots aquells que musicalment han marcat les seves carreres. Veus i sitar. Amb elles acabem i us diem a reveure els habituals Oriol Pinar al control del so i l'edició i qui us ha parlat Marta Alanau. Doncs que la música us segueixi inspirant, això és el que desitgem, que us faci viatjar allà on sigui i us faci la vida una mica més lluminosa. Fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu? Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuarem amb una de les sonates per piano de Ludwig van Beethoven. El pianista Claudio Rau interpreta la sonata número 27, opus 90.

0: Hem sentit la sonata per piano número 27, opus 90 de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpretava el pianista Claudio Arrau.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: De Robert Schumann podrem sentir ara el Concertstück, peça de concert per a piano i orquestra en sol major, opus 92, una obra de l'any 1849, que ens ofereixen Daniel Barenboim, piano, i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de Dietrich Fischer-Dieskau, en un enregistrament de l'any 1984.

0: Daniel Barenboim, piano i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Dietrich Fischer-Dieskau en un enregistrament de l'any 1984, ens oferien el Concertstück, peça de concert per a piano i orquestra en sol major, opus 92, que Robert Schumann va compondre l'any 1849.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la sonata per violí piano en sol menor de Claude Debussy en la versió de Shlomo Mintz, violí, i el pianista Yefim Bronfman.

El violinista Shlomo Mintz i el pianista Yefim Bronfman eren els intèrprets d'aquesta sonata per violí en sol menor de Claude Debussy.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem tot seguit a sentir les variacions sobre un tema de Chopin, obra que va compondre Frederic Mompou entre els anys 1938 i 1957. Ens acompanya el pianista Miquel Ferrer.

0: Són les variacions sobre un tema de Chopin que Frederic Mompou va compondre entre els anys 1938 i 1957, basant-se en el Preludi en la, opus 28, número 7, del compositor polonès. Sentíem el pianista Miquel Ferrer.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

0: Hem sentit el bolero de Maurice Ravel en la versió de la New Philharmonia Orchestra dirigida per Laurine Mazel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor txec Leoš Janáček arriba ara el capritxo per a piano per a la mà esquerra i vent. Sentim Mikhail Rudy, piano i solistes de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París. És una obra de l'any 1926.

0: Mikhaïl Rudi, piano i solistes de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París ens oferien el Capriccio per a piano per la mà esquerra i vent de Leos Janáček.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció amb una obra de Xavier Montsalvatge, Folia Daliniana. Els intèrprets seran Jaime Martín, flauta, Christopher Cowie, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gauck, fagot, i el pianista Albert Guinovart.

0: Acabem de sentir l'obra Folia daliniana de Xavier Montsalvatge. Els intèrprets eren Jaime Martín, flauta, Christopher Cowey, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gauck, fagot i el pianista Albert Guinovart.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, les fusions dels sons dels francesos Émile Parisien, el saxo-soprano, Vincent Peirani a l'acordió i Vincent Segal al violoncel, amb els del corista senegalès Balaké Sissoko, presenten el projecte Les Égarés en directe al Festival Jazz Bàltica 2025.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: La protagonista d'avui és la violinista suïssa Amia Janicki, que des del 2021 és artista resident de la Capella Musical de la Reina Isabel de Bèlgica, que dirigeix el prestigiós violinista Augustin Dumais. També està cursant un màster a l'Escola Superior de Música de Lausana. Amia Janicki aporta tot un còctel de virtuosisme i carisma en la interpretació de sonates de Grieg, Fauré, Messiaen i Ionescu al costat del pianista Kojiro Okada. La ràdio de la Suïssa francòfona comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat al març del 2025 a l'Auditori La Sala de la Chaux-de-Fonds a Suïssa. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Amia Janicki ha actuat en escenaris prestigiosos, per exemple, a Viena, al Musikverein o a la Concerthaus, i a Brussel·les, al Beaux-Arts, al Flaugier, al Palau Reial o a la Monet. Participa en diversos festivals importants com a solista al costat d'orquestres o fent música de cambra, com en aquest concert, que toca sonates al costat d'un altre jove artista, el pianista francès Kojiro Okada. La violinista suïssa Amia Janicki toca un violí Niccolò Amati construït el 1645 i prestat per la Fundació Maggini amb el suport de l'empresa LS Core. Per començar, ens captivarà amb la seva interpretació de la sonata per violí i piano número 2 en sol major, opus 13 d'Edvard Grieg, una peça majoritàriament feliç que el compositor noruec va compondre durant la seva lluna de mel. La música popular noruega és una part natural del material temàtic d'aquesta partitura que es va estrenar el 1867 i que conté tres moviments: Lento, Doloroso, Allegro, Vivace, Allegretto, Tranquillo i Allegro, Animato.

S'acaba aquí aquesta magnífica sonata per violí i piano número 1 en la major, opus 13 de Gabriel Fauré, que hem sentit interpretada per Amiya Janicki, violí, i Kojiro Okada, piano, en aquest concert a l'Auditori La Sala de Le Chaux de Fonds, a Suïssa. A la segona part, aquests joves intèrprets ens ofereixen dues obres del segle XX, de Messiaen i Enescu. El 1932, un jove compositor francès, Olivier Messiaen, va compondre el tema i variacions com a regal de noces per la seva promesa, la violinista Claire Delbos. Cinc mesos després de casar-se, la parella va estrenar la partitura. Messiaen la va concebre com un tema seguit de cinc variacions que avancen a un tempo cada cop més animat i apassionat. Tema i variacions per violí i piano d'Olivier Messiaen.

Amiya Janiki, violí, i Kojiro Okada, piano, ens han ofert el tema i variacions del compositor francès Olivier Messiaen. El seu primer CD, publicat el 2023, Amiya Janiki va gravar l'octet de George Enescu. D'aquest músic romanès del segle XX, Amiya Janiki té altres obres al seu repertori. Per exemple, Les impressions d'infància, una suite per violí i piano completada el 1940 i dedicada a la memòria del seu primer professor de violí. Com les tres sonates per violí i piano d'Enescu, aquesta suite també té fortes influències del folklore romanès. Conté 10 peces que són el violinista del país, el vell captaire, el rierol al fons del jardí, l'ocell a la gàbia i el cucut a la paret, cançó de bressol, el grill, la lluna que brilla a través de les finestres, vent a la xemeneia, tempesta a fora de nit i l'albada. Són les impressions d'infància per violí i piano opus 28 de George Enescu que ens ofereixen Amiya Janiki i Kojiro Okada.

Aplaudiments per Amiya Janicki, violí, i Kojiro Okada, piano, que ens han ofert les impressions d'infància, opus 28, del compositor romanès George Enescu. Obres de Grieg, Fauré, Messiaen i Enescu en aquest concert que han fet a l'Auditori la Sala de la Chaux de Fonds de Suïssa. El recital s'acaba aquí, però els músics encara corresponen l'agraïment del públic amb una peça fora de programa. Han triat la cançó de bressol opus 16 de Gabriel Fauré.

0: És la cançó de bressol Opus 16 de Gabriel Fauré. El bis que han ofert Amiya Yanicki, violí, i Kojiro Okada, piano, després d'un recital amb obres de Grieg, Fauré, Messiaen i Ionescu. La ràdio de la Suïssa francòfona ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el març del 2025 a l'Auditori La Sala de la Chaux de Fonds de Suïssa. Ens l'ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

El compositor nord-americà d'origen suís Ernst Bloch és l'autor del Concerto Grosso número 1 per a orquestra de corda i piano obligat, que ara sentirem, una obra de l'any 1925 que consta d'un preludi, un moviment titulat Dirge, pastoral i rústic, danses i fuga. Ens acompanyen Patricia Mikaelian, piano, i l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gerhard Schwarz.

L'Orquestra Simfònica de Seattle, amb Patricia Mikaelian al piano i sota la direcció de Gerhard Schwarz, ens han ofert el Concerto Grosso número 1 per orquestra de corda i piano obligat del compositor Ernst Bloch.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnation de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...
3: La música del cinema històric.
2: El violí vermell.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.

Música de Franz Liszt per continuar la nostra programació. Sentim el poema simfònic Mazeppa, catalogat amb el número 100, una obra composta entre l'any 1851 i el 1854 i inspirada en el poema de Victor Hugo. Ens acompanya l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

0: Franz Liszt és l'autor del poema simfònic Mazeppa, que hem sentit interpretat per l'orquestra de la Gewandhaus a Leipzig, dirigida per Kurt Masur.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir la missa Scala Aretina de Francesc Valls. Els intèrprets seran la soprano Miki van der Sluis, el contratenor David Cordier i el tenor John Elfs, amb el cor i l'orquestra de la Societat Bach holandesa, dirigits per Gustav Leonhardt.

0: Hem sentit la missa Scala Aretina de Francesc Valls. Els intèrprets han estat Mickey Fanders Lewis, soprano, David Cordier, contratenor, i el tenor John Elfs, amb el cor i l'orquestra de la Societat Bach holandesa, dirigits per Gustav Leonhardt.
1: Catalunya Música.
0: Continuarem amb música del classicisme, amb el nocturn per orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, i que ens interpreten els membres del Vienna Concertverein.

0: Acabem de sentir aquest nocturn per a orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, que interpretaven els membres del Vienna Concertverein.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts a una nova edició del programa que avui dedicarem a una de les obres mestres del repertori romàntic francès. És La damnació de Faust, La condemnació de Faust, d'Hector Berlioz, una recreació del Faust de Goethe. El Festival de Primavera de Praga l'ha programat en l'edició d'aquest any a la vella sala modernista de concerts Smetana, seu de l'Orquestra Simfònica de Praga, que l'interpretarà. D'allà ens ha arribat l'enregistrament que en va fer la ràdio pública txeca fa dues setmanes, el 25 de maig passat, i en gaudirem gràcies als intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinart, des del control tècnic, us oferirem La damnació de Faust, una obra difícil de classificar. És a mig camí entre el poema simfònic, la sinfonia amb cant i l'espectacle operístic. Hector Berlioz la va titular com a llegenda dramàtica. Conté quatre parts i un epíleg, i sembla més concebuda per a concert que per a l'escena. De fet, el compositor la va crear perquè fos interpretada en versió concert, i així es va estrenar a París, al 1846. Però no va ser fins a gairebé mig segle després, al 1893, quan Berlioz ja havia mort, que se'n va oferir la primera i fastuosa versió escenificada. Va ser a Monte Carlo. A Catalunya, l'última vegada que s'ha vist va ser al Palau de la Música Catalana fa 28 anys, en versió concert, dins de la temporada del Gran Teatre del Liceu. La versió concert li va de meravella a aquesta gran obra, perquè té pocs aspectes dramàtics i la part orquestral és molt rica, per la qual cosa la formació i el cor que la interpreta s'hi han d'esforçar de valent. El llibret, escrit pel mateix Hector Berlioz, amb col·laboració d'Almir Gandoni, adapta de manera molt lliure al Faust de Goethe. El text no és un veritable llibret d'òpera, sinó més aviat un caramàs que dona suport a la música que Berlioz volia compondre sobre episodis de Goethe que l'havien impactat i també sobre elements autobiogràfics. Amb aquesta llibertat de partida, no és estrany, doncs, que el poema conclogui amb la condemnació de Faust i no amb el perdó diví del poema de Goethe. L'obra consta de quatre parts i per començar ens sentirem les dues primeres, amb les quals arribarem a la pausa. L'acció comença amb l'envellit Faust, gaudint de la seva solitud a les muntanyes d'Hongria. Però sent els camperols cantant i ballant i un destacament militar hongarès que va a la guerra. Faust s'omple de desesperació i expressa cansament i indiferència davant la vida. Sol al seu estudi, Faust pensa a enverinar-se, però l'atura el so de campanes i himnes d'una església propera, que li recorden quan era jove i encara tenia fe. De cop i volta, se li apareix el diable Mefistòfil i li ofereix a tornar a fer-lo jove i a mostrar-li les meravelles i els plaers del món. Faust ho accepta. Mefistòfil el porta a una taverna popular de Leipzig, l'ambient de la qual no agrada a Faust perquè el troba vulgar. Així que Mefistòfil el du a un lloc completament diferent, un prat al costat del riu Elba. I és aquí on el diable Mefistòfil li mostra una visió, la jove i bella Margarit, que apareix davant Faust en somnis. El savi es desperta, decidit a conèixer-la. Mefistòfil li promet introduir-lo a la seva cambra. Mentrestant, els soldats estan a punt de marxar del poble on viu. Faust i Mefistòfil s'uneixen a ells quan s'acaba l'acte. Són quatre els personatges que apareixen a l'obra d'Hector Berlioz, que aquí interpretaran el tenor nord-americà Paul Appleby en el rol principal de Faust, la mezzosoprano berlinesa Stepanka Puchalkova és Margarit, el baix rus Alexander Vinogradov interpreta el diable Mefistòfil i el txec, també baix, Pavel Svinger, com l'estudiant Brander. Dos cors, el cor infantil i el cor filarmònic de Praga, els acompanyaran juntament amb l'Orquestra Simfònica de Praga, sota la batuta del mestre txec Tomáš Netopal. En aquesta primera part sentirem de seguida la famosa marxa hongaresa, amb els seus brillants sons, interpretada sovint com a peça de concert. En realitat, Berlioz la va escriure durant una gira de concerts que va incloure Hongria, i va ser un èxit tan gran que va reubicar l'escena inicial de la Damnació de Faust per a poder-li incorporar. I l'estudiant Brander interpreta la cançó de la rata, com se la coneix. Es tracta d'una rata que mor de verí, i els altres estudiants hi responen improvisant una fuga amb la paraula amén. Aquí teniu la primera part de la Damnació de Faust, d'Hector Berlioz, des de la sala de concerts Smetana de Praga.

0: amb aquest cor doble, un de soldats i un altre d'estudiants, el Cor Filarmònic de Praga i l'infantil de la mateixa formació, que al final s'han unit per entrar plegats a la ciutat on viu Faust, s'ha acabat la primera part de La damnació de Faust, la condemnació de Faust, d'Hector Berlioz, una de les obres més estimades de la lírica francesa romàntica. Us l'estem oferint des de la sala de concerts Smetana de Praga, sota la direcció del mestre txec Tomáš Netopála, en un enregistrament que en va fer la ràdio pública txeca fa dues setmanes, el 25 de maig.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: La condemnació de Faust, de Berlioz, continua sent una peça diferent de la resta. Una partitura que revela una imaginació desbordant amb unes idees trepidants. Ben diferent, tot s'ha de dir, del melindrós i elegant Faust de Chalgunov, que vam poder gaudir aquí, a directe a l'Òpera, des de Múnich l'abril passat. De seguida sentirem la part restant de la condemnació de Faust, de Berlioz. Aquesta part arrenca amb Faust i Mefistòfil amagats a l'habitació de Marguerite. El vell savi s'emociona pel cant d'una balada de la vella jove, Le Roi de Tulé, que Berlioz s'afineix com a cançó gòtica. El diable Mefistòfil convoca els esperits per encantar i enganyar la noia, que canta una alegre i sarcàstica serenata fora de la seva finestra i pronostica la seva pèrdua d'innocència. Un cop dins l'habitació, Faust i Marguerite confessen el seu apassionat amor i cauen l'un en braços de l'altre en un bell duo, Ange adoré dans la céleste image. Mefistòfil els interromp per advertir-los que cal salvar la reputació de la noia. Els veïns han descobert que Faust i Marguerite estan junts. Han cridat la seva mare a l'escena i després d'un adeu precipitat, els dos enamorats s'escapen. Es tancarà així la tercera part de les quatre en què Berlioz va dividir la damnació de Faust. A la quarta part ja ha passat el temps i Marguerite, sola a la seva cambra, espera en va l'arribada de Faust. Plora el seu amor en la vella romança d'Amour l'ardent flamme. La flama ardent de l'amor consumeix la meva joventut, diu. La pau ha fugit de la meva ànima per sempre. Faust, que també està sol, ja no estima i, com a la primera escena, es dirigeix a la natura i vol fondre-s'hi. Canta la famosa invocació a la natura, «Nature immense, impenetrable et fière». Apareix Mefistòfil i li fa saber que Marguerite es troba empresonada, acusada d'haver provocat la mort de la seva mare per mitjà d'un narcòtic que li havia proporcionat el mateix Faust. Per tal de salvar-la, Faust signa el pacte amb el diable, que li fa perdre l'ànima. L'obra s'acaba amb un epíleg. A la terra, unes veus misterioses, i al cel, el cor d'esprits, celestes, serafins i infants, i la veu d'una soprano canta en l'apoteosi. Marguerite és salvada i benvinguda al cel, al paradís. Sentirem les veus per aquest ordre d'aparició. Paul Appleby, tenor, com a Faust, Alexander Vinogradov, baix, com a Mefistòfil, i Spetanka Puchalkova, mezzosoprano, en el rol de Marguerite. Estan acompanyats pel cor infantil i el cor filarmònic de Praga i l'orquestra simfònica de Praga, sota la batuta del mestre txec Tomáš Netopál. Us deixem amb la segona part de La damnació de Faust, d'Hector Berlioz.

0: amb els càntics celestials que han acollit l'ànima de Marguerite, salvada pel seu amor pur i innocent, ha acabat la damnació de Faust, la condemnació de Faust, d'Hector Berlioz, llegenda dramàtica, tal com la va anomenar el compositor romàntic francès en la recreació que va fer del Faust de Goethe. N'hem gaudit amb les veus del tenor nord-americà Paul Appleby en el difícil rol de Faust. Berlioz dona una tessitura difícil als seus tenors i en aquesta obra no fa excepcions. La mezzosoprano Stepanka Puchalkova ha interpretat el personatge de Marguerite, que ha lluït a l'àrea d'Amour, l'ardent flam. I el tercer gran protagonista, el baix rus Alexander Vinogradov, com el diable Mefistòfil. I el també baix Pavel Svinger, com l'estudiant Brander. Els han acompanyat els cors infantil i cor filarmònic de Praga amb l'Orquestra Simfònica de Praga, que ha dirigit Tomáš Netopel. El mestre txec ha fet brillar la partitura de Berlioz, en què el compositor va experimentar i va encabir grans innovacions per l'època, mitjans del segle XIX. I és que a Berlioz li agradava investigar amb l'orquestra i en aquesta partitura de la condemnació de Faust va aconseguir grans novetats, tant en la diversitat de sonoritat com a nivell tímbric i harmònic. Fins aquí el directe a l'òpera d'avui, que podeu recuperar, com sempre, a 3Cat, la nostra plataforma digital. Tornarem a ser amb vosaltres, atenció, aquest dilluns, en directe, des del Gran Teatre del Liceu, per oferir-vos les noces de Figaro, de Mozart, amb un repartiment de primera que encapçalen el baix baríton Luca Pizzaroni, la soprano ebrenca Sara Blanc i el tenor André Schun, dirigits per Giovanni Antonini. Us hi esperem a partir d'un quart de vuit de la tarda. L'equip del programa, Oriol Pinart, el control tècnic, i Xavier Montagut Pagès, a la direcció i conducció. Que acabeu de passar un bon cap de setmana acompanyats de bona música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, les fusions dels sons dels francesos Émile Parisien, el saxo-soprano, Vincent Peirani a l'acordió i Vincent Segal al violoncel, amb els del corista senegalès Balaké Sissoko, presenten el projecte Les Égarés en directe al Festival Jazz Bàltica 2025.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
0: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
4: La música del cinema històric.
3: El violí vermell. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
5: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
3: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

Continuarem amb música de cambra de Fèlix Mendelssohn. Serà l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió dels membres de l'ensemble Exploration.

0: Una obra de joventut de Fèlix Mendelssohn sentíem l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió de l'ensemble Exploration.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la sinfonia número 1 en do major d'Arthur Honegger, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit.

0: L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit, ens interpretava aquesta sinfonia número 1, en do major, d'Arthur Honegger.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: A continuació us proposem una de les obres més conegudes de Franz Liszt, La dansa macabra, que ens interpretarà el pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.

0: Era l'ordre per clave número 27 en si menor de François Couperin que sentíem interpretada pel clavecinista Apo Häkkinen.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
4: La música del cinema històric.
3: El violí vermell.
5: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
6: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
5: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui des del Jazz Bàltica 2025, la música del projecte Les Égarés, del saxofonista Emil Parisien i l'acordionista Vincent Peirani, aquests col·laboradors habituals des de principis dels 2010, que convidaven el violoncel·lista Vincent Segal, de l'escena de la música contemporània, i el corista senegalès Balaké Sissoko a formar part d'aquest projecte que es va presentar el 2023. La trobada entre aquestes personalitats musicals es reflecteix en el resultat, una fusió de jazz, música de cambra, folk mediterrani, chanson francesa, sons balcànics, música africana i improvisació lliure. El que podria semblar un pastitx es converteix en aquest cas en una conversa orgànica i fluida, en una combinació tímbrica original plena de subtileses i d'emoció. La Ràdio del Nord d'Alemanya va fer la gravació d'aquest concert el 29 de juny del 25 i ens l'ha fet arribar a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

Doncs aquí teniu aquest quartet, el projecte Les Égarées, Els Extraviats, en seria la traducció literal, des de l'escenari costaner del Bàltic Alemanya, Timmerdorfer Strand. Comença el concert.

0: Thank you very much. Good evening. Noch einmal.
1: Vincent Peirani, aquesta salutació multilingüe al públic alemany. I ens presenta també els seus companys de banda. Emil Parisien, al saxo soprano, Vincent Segal, al violoncel i Balaké Sissoko, a la cora. Tanié, la cançó que han tocat per començar, ens explica que és una melodia popular senegalesa que Balaké Sissoko ha donat a conèixer a la banda. Per seguir, Time Bomb, de Vincent Segal.

Time Bomb, cançó del violoncel·lista Vincent Segal, tocada per la banda Les Égarés, que estem sentint aquesta nit en directe des del festival alemany Jazz Bàltica.

Des del Jazz Bàltica 2025, avui aquest quartet liderat per l'acordionista Vincent Peirani. Isao, el tema que sonava és una de les seves cançons originals, aquesta dedicada justament al seu fill. I també Peirani és l'autor del Nomad Sky que ens presentava el saxofonista de la banda, Emil Parisien.

Entusiasme del públic del Jazz Bàltica d'aquest festival de la Costa Nord Alemanya per la música que estan presentant Emil Parisien, Vincent Segal, Balaké Sissoko i Vincent Peigany. El tema que sentíem era el nom

0: Émile Parisien. Vincent Segal. Balaké Sissoko.
1: Vincent Perani.
2: Orient Express, el viatge de Joyce Aunyul que proposaven els membres d'aquest quartet del projecte Les Égarés. I ara tocaran seguides Banja, que és una cançó de Balaké Sissoko, i Du, una composició del saxofonista Émile Parisien.

0: Thank you very much. Thanks.
1: Doncs estem sentint Emil Parisien, que torna a agrair aquests aplaudiments del públic del Jazz Bàltica després del tema Du. I que ens anuncia que ja per tancar l'actuació tocaran la cançó d'un amic de la banda, que és el compositor i acordionista Matt Perone. Es diu Esperanza.

Esperança, cançó de l'acordionista i compositor francès descendent d'immigrants italians Marc Perron, un dels introductors de l'acordió diatònica a França la dècada dels 70. I una cançó que Emile Parisien i Vincent Peyrani fa anys que mantenen el seu repertori. Tot i que Emile Parisien l'anunciava com a cançó final del concert, sembla que el públic alemany no pararà d'aplaudir fins que facin un bis.

0: Vincent Segal. Balaké Sissoko.
1: Émile Parisien.
0: Vincent Perali.
2: Ja ho sentíeu, eren Émile Parisien al saxo soprano, Vincent Peirani a l'acordió, Balaké Sissoko a la cora, Vincent Segal al violoncel i la música del projecte Les Égarés, impulsat per Émile Parisien i Vincent Peirani, aquest tàndem que des del 2010 ha revolucionat l'escena jazzística francesa creant un llenguatge propi amb una química molt especial. Melodisme, flexibilitat rítmica, inventiva a l'hora d'improvisar, aquest tàndem Parisien-Peirani funciona d'una manera molt orgànica, tant en duet com en bandes ampliades. És el cas de la que hem estat sentint avui. Si no la coneixeu, recomano la seva discografia amb àlbums com Belle Époque, Abrazo o Les Égarés, que és el projecte que han presentat avui en aquest concert que la ràdio del nord d'Alemanya va gravar a l'escenari marítim de Timmerdorfer Strand just fa un any, el 29 de juny del 25.

0: Marxem. Sense moure'ns d'Alemanya, la setmana que ve serem a Colònia per sentir el saxofonista nord-americà Chris Potter tocant les versions orquestrals de la seva música amb la Big Band de la ràdio de Colònia. El projecte es diu Random Moves. En Josep Aymí tornarà a pilotar el viatge jazzístic que ens portarà fins la Philharmonie de la ciutat alemanya per sentir aquest concert amb direcció musical de Mike Holober. Us hi esperem. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir el quartet de corda número 14 en la bemoll major, opus 105 d'Antonín Dvořák. Ens acompanya el quartet Alban Berg.

0: Fins aquí el quartet de corda número 14 en la bemoll major, opus 105 d'Antonín Dvořák, que hem sentit interpretat pel quartet Alban Berg en un enregistrament de l'any 1995.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara donarem pas als quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valeri Gergiev.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valeri Gergiev, ens ha interpretat els quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel.
1: Catalunya Música.
2: De Carl Maria von Weber podrem sentir ara el quartet en piano en si bemoll, una obra de l'any 1809 que consta dels moviments Allegro, Adagio ma non troppo, Minuet i Presto. El sentim en la versió de Jean-Louis Hagenaro, piano, Alexis Gaperin, violí, Pierre-Henri Schurep, viola i Cecilia Zahn, violoncel.